Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, a una nova temporada de maquetes. La sisena, crec que ja, jo ja no sé on som, sembla que va així tota la vida que faig això, però no, tampoc és a partir de la pandèmia quan comença fent això, vull dir que tampoc fa tant, però sembla que va així tota la punyetera vida que estic aquí xerrant amb músics de Menorca. I res, estem supercontents d'iniciar aquesta nova temporada a Ràdio Far, la ràdio de la gent guai de Menorca, de la música guai de Menorca, i res, aquest programa que va començar pues recuperant músics ja retirats, potser, o grups que ja no funcionaven però que havien marcat una empremta a Menorca. Després va començar a ser un programa d'actualitat musical on xerràvem amb gent que traia coses, que estava fent coses ara, grups que mos interessava, i ara pues, ja directament pues, estic cridant de gent amb qui fa ganes xerrar una estoneta, ja siguin músics que ja no funcionen, o músics que ja duen molta carrera, o gent que estigui traient coses, són, bueno, ja t'ho dic, és el que jo me faci ganes un poquet, i així n'han funcionat. Aquest primer episodi de maquetes d'aquesta temporada és molt especial perquè xerram d'un grup que absolutament tothom ha escoltat, vull dir, no sé de ningú que no sàpiga qui són Pinyeta Pinyol a Menorca, ja sigui pues, perquè tenim fiats Gils de Duy, però quan eren fiats jo personalment, pues, ja li comenten a Nito, que és el nostre convidat d'avui, que jo, pues, el va a les festes de final de curs de l'escola de migjorn i mos ho passaven genial, i potser va ser una d'aquelles primeres vegades que vaig veure una actuació en directe i potser em va agradar i potser va deixar algunes meus subconscient per començar a fer allò de muntatge i fes a seure. Res, pues així iniciem una nova temporada de maquetes, escoltam una mica Pinyeta Pinyol i després pues, me sentiu xerrant amb en Nito de Pinyeta Pinyol. Gràcies!

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'ho he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, segurament el primer concert que vaig anar jo, antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests, va ser Pinyot de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no estan bé, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Però hi ha qualque excepció, eh?
0: Res, abans d'entrar en Pinyot de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis, quan és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta, vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: anys 60, d'això, quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64...
0: 64.
1: 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. No va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra... I per Pasqua, al cap de 3 mesos, jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolos.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, està bé, vull dir, poses els dits i ja està.
1: I de llavors sempre no ho he deixat mai. Llavors va venir el grup de folk de Barcelona, que va adaptar moltes cançons de folk americà en català.
0: Sí.
1: I bueno, va ser, per nosaltres va ser una passada.
0: Quan dius va venir, vols dir va venir a tocar a Menorca o te vas descobrir?
1: No, ja vaig descobrir. És a dir, el grup de joves amb què anava eren molt aficionats a escoltar aquest tipus de música, més que no escoltar la música més comercial. No?
0: Ja.
1: I després va venir la nova cançó catalana amb en Raimon, amb en Lluís Llach i tot això, i jo ho vaig seguir i sempre li vaig donar.
0: Era complicat escoltar aquesta música a Menorca en els anys 60? O sonava a la ràdio o com ho feu? No? És que és difícil d'imaginar des de 2025.
1: Sí, certament. era... Escoltàvem per la ràdio, sobretot, discos també. També hi havia companys que havien comprat un LP d'aquests, no? Hi havia, per exemple, el grup de folk de Barcelona, teníem
0: els LPs seus.
1: Els discos grossos d'ells i ho escoltàvem bastant. I llavors també sortien cançoners amb els acords, alguns inclús en la partitura. I, bueno, això era, per nosaltres era...
0: Era més fàcil aconseguir un disco de suport del grup de folk d'aquest de Barcelona que no potser els originals de les cançons que fan, suposo que de Pete Seeger i Peter Palomar i aquest tipus d'artistes, o també...
1: Després, més endavant, el van descobrir i vam aconseguir... CDs, discos, crec que no. Jo crec que en Pete Seeger el van descobrir més tard.
0: Més tard,
1: ja hi va haver altres mèdies més fàcils.
0: Sí, record fa un temps que mos vam veure a la botiga, vam començar a xerrar de música i m'has comentat d'en Pete Seeger i se van sent de segon millor en plan, hòstia, tu cantes bastant semblant en Pete Seeger, vull dir, se treu molta influència.
1: A veure, els meus referents, els primers referents com a música folk i especialment dedicada en els fiets, és en Xesco Boix.
0: Xesco
1: Boix, un català.
0: Sí.
1: Que va morir jove. I va ser qui... Jo crec que és el pare de tots els que ens dedicam a l'animació infantil. A Catalunya n'hi ha un fotimer de grups que fan animació infantil com nosaltres, a Menorca només hi ha nosaltres.
0: Sí.
1: I m'agradaria que en sortiguessin més, perquè jo m'he de retirar un dia o altre. Però jo, en certa manera, aguanto el tipus perquè no voldria que es perdés aquest tipus de música.
0: Sou els únics, realment?
1: Per fiats. Que feim cançó, me sembla que sí, eh? Wow. N'hi ha molts que es dediquen a l'animació infantil,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però en
1: teatre, format, titelles, sí. Contacontes, jocs, etc. Però que es dediquin, que facin animació infantil amb música, és a dir, que cantin, i que, perquè bueno, hi ha digestes també, sí, que posen música i sí, fan sí, ballats sí. al bosc, no? Sí, això també hi és. Però la cançó que feien altres, me sabria greu que es perdés.
0: Ja. Bueno, tornem enrere. Comences, te compres una guitarra pels Reis i tres mesos després comences a fer ja actuacions sí. en directe.
1: Jo som de Ferreries, uh-huh. però després vaig anar a viure a Mó, i en aquesta època vaig estar dins un grup de joves que vam organitzar a la parròquia de Santa Eulàlia de Mó, que hi havia en Joan Febrer com a capellà. Uh-huh. Vam organitzar un grup de joves i allà, bueno, quasi bé ens dedicàvem quasi tot el temps que ens estàvem reunits a cantar aquest tipus de cançons que dèiem, no? De folk, i de la nova cançó catalana, etc. I de menorquines, algunes menorquines també. Llavors, fins que va sortir la Traginada, que va recuperar algunes cançons, que, per cert, dins aquest grup de joves de Santa Eulàlia hi havia en Pere Igle, que si me sent pot estar orgullós de com anomeni, que amb ell i jo vam anar a cases de gent gran a gravar cançons antigues de Menorca.
0: Uau! Va fer aquesta feina.
1: Com la cançó de la cuinera, per exemple, i cançons així.
0: Ostres!
1: I ho van gravar i es van recuperar. Llavors, la Traginada va aprofitar algunes d'aquestes regles, cançons que nosaltres havíem... Vale. I que no s'ofenguin, de la Traginada, perquè... Però vull deixar constància de que nosaltres vam fer aquesta feina de recuperar cançons que s'havien perdut totalment.
0: Ja veus.
1: I que ara, bueno, tothom es canta.
0: Sí, són les regles, diguéssim, estàndard d'aquestes Traginada, no?
1: Bé, llavors va sortir també en Tòfol Mus, que va posar...
0: Tòfol, també.
1: Que va escriure molts de poemes, i en Monasterios en va musicar alguns, etc.
0: I aquestes gravacions de la gent major, on són?
1: No ho sé, en Pere Igle. En Pere Igle era el que duia un casset d'aquests.
0: S'ho han de trobar.
1: Ui, els cassets estan ja obsolets.
0: Que no, jo acabo de treure un casset, jo acabo de fer un disc en forma que deia, després te'l mostren els cotxes, que estan de modíssima. Sigui com sigui, s'ho han de trobar. Bueno, ja armarem una missió. Seguim en la teva trajectòria. Estàs amb aquest grup de joves. És curiós, tant com amb en Bep, amb altres grups de Ferreries, i ara vaig que també per Mó, quan la parròquia estava sempre amb el tema de la música, vull dir, hi ha molta connexió en aquest sentit. Molta gent es formava en els grups de... relacionats amb una parròquia, o es deixaven un espai per assajar, grups ja... Estic xerrant de grups dels 80 i dels 90, vull dir, és curiós aquesta connexió, però no te vull interrompre.
1: M'he deixat una cosa que crec que és important dir-la, que jo en els 10 anys vaig entrar al seminari, uh-huh. i per tant en els 16 anys, que és quan jo vaig començar a aprendre a tocar guitarra i escoltar tot aquest tipus de música, sí. jo estava al seminari estudiant.
0: Vale.
1: I per
0: vull
1: tant,
0: dir, veus aquesta connexió?
1: Per tant, va ser el seminari, va ser un puesto on vam aprendre o vam captar l'amor per la llengua i per la música catalana.
0: Correcte.
1: I, per tant, he d'agrair en aquest... Mira, una vegada va venir en Raimon a cantar a Ciutadella, que nosaltres estàvem al seminari.
0: Olé.
1: I ja coneixia... No va venir al seminari, va venir a cantar a Ciutadella.
0: Sí.
1: I nosaltres locos per anar sentint Raimon, perquè érem fans d'en Raimon.
0: I
1: el rector del seminari mos diu: no, que dirà sa gent que els seminaristes han anat en el recital d'en Raimon. I tu, només hi va un parell que van ser més espavilats, van pujar per una finestra i van anar sentint Raimon.
0: Clar, que avui dia penses el mateix de tot el sentit del món. Que
1: vull dir que hi havia poc aquesta mentalitat.
0: Vale. Ostres,
1: que nosaltres teníem aquestes inquietuds, però de dalt,
0: de dalt
1: trobaven que érem un poc escandalós, no? Que era subversiu, això.
0: Bueno, sí, va, coses. Sempre el nou sempre s'està un poc així.
1: Sí. Però bueno, que vam del seminari vam aprendre aquesta inquietud per la música, no només la música catalana, sinó la música en general.
0: Okay.
1: I per la llengua.
0: Sí.
1: I s'amor per la llengua.
0: Sí, sempre, bueno, bastant produçada a Manuel Casó.
1: Bueno, i després, estar vivint encara molt, vam muntar un grup. Hi havia en l'associació de veïns que és de Camí de Marrotes, uh-huh. Hi havia un grup de ball folclòric,
0: okay.
1: Que na Pilar Pons era l'animadora del grup de ball del Camí d'en Barrotes, però no teníem músics. Uh-huh. I paral·lelament havien creat un grup de músics que és de Seixam. Que, bueno, que feien cançó popular i aquestes cançons que havíem recuperat. I també alguna... Bueno, i na Pilar va dir, i per què no veniu a sonar... o veniu a animar els balls que nosaltres fèiem? I després van començar a prendre cançons de jotes i tot això. Bueno, aquí va ser on vaig conèixer en Miquel.
0: En
1: Miquel Camps. Ens vam conèixer a Seixam, uh-huh. En aquest grup. Després, la Caixa va organitzar una activitat que és de la Caixa a les escoles, que consistia en que diferents grups, cada any un grup diferent, anaven a les escoles a cantar o a fer tallers o coses, no? I mos va contratar nosaltres, que fa poc que existíem.
0: Sí.
1: Perquè nosaltres, bé, un parèntesi, nosaltres vam començar com a... No, que se ve després.
0: No te'n va davant. Ara estic xerrant, estic veient aquí un article d'en Becker, d'on nostre, que això és l'any 82, aquest tema de la Caixa. Ja estem en els 80s.
1: Molt bé, el 82. Sí. L'any que va néixer el meu fill, l'Ernest.
0: Així te'n recordes.
1: Exactament.
0: Correcte.
1: Val, per tant, llavors, el segon any que vam participar en aquest programa de la Caixa de les Escoles, uh-huh. Va ser quan jo me vaig incorporar en aquest grup,
0: vale.
1: Que encara no tenia nom.
0: Ok, eren
1: no
0: uns replegats.
1: En el grup Cares, Pinyeta Pinyol, vale. encara no tenia, hi havia na Pilar, hi havia n'Ernest Ribalaiga,
0: okay.
1: I hi havia en Miquel Camps. Llavors es van retirar na Pilar i n'Ernest Ribalaiga, i com que mos coneixíem amb en Miquel, me va dir, que trobes si tu vens i continuem amb aquest programa. I des de la Caixa mos van dir, bueno, però poseu de posar un nom, perquè... I com que aquell any, justament, el tema, el taller que fèiem, eren les porquetjades, uh-huh. Hi ha una cançó, que no sé per mo si era tradicional o no, però Ferreries era tradicional, és mitjor, m'imagino que també, que quan mataven el porc una família, uh-huh. Que normalment no anaven es matadero a matar el porc, el mataven o bé a un lloc o fins i tot a una casa. I després els fiats i fietes anaven pels carrers amb un davantal blanc i amb la coa de porc el penjàvem, fent la broma i el penjàvem a qualcú darrere. No?
0: Vale.
1: I pels carrers anaven cantant Pinyeta, Pinyeta, altres, si es fan nou, han mort el porc i no sé on, de Can Antoni a no sé, Can Miquel d'Esforn. Totes les lletres feien referència en aquesta festa de les porquetjades. Bueno, i com que aquest any nosaltres el taller que vam organitzar era sobre les porquetjades, i vam fer tallers d'instruments fets amb canyes i tal i qual, van dir, mira, mos posarem de nom Pinyeta Pinyol.
0: I ve d'aquí.
1: I d'aquí ve el nom.
0: Perquè pinyol, a vegades... És perquè ja, no apte per vegetarians, eh? Jo, ja, veus.
1: Perquè a vegades la gent ens demana, ah, qui és en pinyol, qui és en pinyol?
0: Sí,
1: i la gent se queda amb aquest interrogant i nosaltres seguim la broma. Ah, no, això és un secret.
0: Vale, ja està desvetllat el secret. Aquí. Ostres, tu, no, jo no sabia això, no tenia ni idea de què
1: vingués de... Idò, sí, sí.
0: Vale. Muntar el pinyol de
1: però, però després, mm-hmm, nosaltres vam adaptar les lletres que no tenien res a veure amb les porquetjades,
0: sí,
1: i feien lletres que tenen a veure amb l'animació que feien nosaltres.
0: Efectivament. Sí, tot el tema aquest d'esport no el sabia jo.
1: I llavors, l'escoleta... Bueno, l'escoleta de mos Buscarets es van enterar que nosaltres fèiem aquest tipus de música i que tal... Supos que a través del programa que delgaixes a les escoles, i ens van dir, per què no veniu a l'escoleta i fèiem una festa de final de curs i tal i qual? I van replegar un parell de músics més, un tio que tocava el violí, un altre que tocava el banjo, un altre instrument. Era un grup, per l'ocasió era un grup més divers, era més... I va ser un excitàs. I aquí vam començar, després a partir d'aquí, va començar a haver-hi escoles o escoletes que ens van començar a contratar, els ajuntaments també es van entrar amb aquí, hi havia aquest grup, i en fi.
0: Ja t'ho volia demanar un sobre sa... Com surt aquesta idea de fer un grup d'animació específicament infantil amb cançons, però veig que és una cosa un poc orgànica, no? Que va sortir un poc, doncs estàvem fent això i va sortir un poc aquesta, va sortir d'una manera, supos que no gaire pensada, però veu que va seguint un grup d'animació infantil, que és una cosa que és el que serà, que no n'hi ha cap més. Sí que a Catalunya i a Balears hi ha una tradició de grups així més infantils, però veig que és una cosa, no? Perquè estàveu uns quants ajuntats amb l'Eixam, després va sortir aquesta ocasió de fer aquesta... És interessant com sorgeix aquestes sí. coses.
1: Així és com va sorgir, i de cada vegada teníem més
0: actuacions en aquest sí, sigui festes
1: van
0: arribar
1: a tenir potser 50 en un any.
0: Vull dir, sí, ja? Sí. Oh, no és poca cosa.
1: Quantes estan del Sona? I ara no.
0: Vale. Sí, clar, pues, devíeu rodar per totes les escoles.
1: I fins i tot hi va haver un carnaval que en 5 dies van tenir 7 actuacions.
0: Ulots,
1: en 5 dies.
0: Vas aguantar la veu bé?
1: No. Van quedar fes pols. Perquè solíem anar a Mó a fer... És a dir, a Mó mos contrataven el dijous jarder.
0: Sí.
1: I aquell any va coincidir que a Sant Lluís també volien que anéssim a actuar el dijous jarder.
0: Vale.
1: I van dir, aquí hem de negociar els horaris.
0: Almenys els horaris,
1: I tothom ho volia a les 7.
0: Uh-huh.
1: I van dir, mira, a Sant Lluís que no teníem tant de compromís i anirem a les 5.
0: Vale.
1: De 5 a 6, i després, o a les 6, per exemple.
0: Sí.
1: I després a Moll anirem un poc més tard.
0: Però nosaltres estava a prou, no us vam fer anar...
1: Però muntar i desmuntar l'equip.
0: Sí, que la gent no ho sap, però...
1: Muntar i desmuntar l'equip.
0: Aquells equipos vuitanteros que eren tan enormes, no és com ara, que quedaven dos bafles ho aclareixes.
1: Per tant, muntar i desmuntar a Sant Lluís i després muntar i desmuntar a Moll.
0: Correcte.
1: I proves i tal i qual, i va començar a cantar que a Moll ja hi havia la gent allà que mos esperava, que no sabien que havia retrasat la cosa. Va ser... I la veritat, entre l'estrès
0: sí.
1: i l'esforç de cantar i d'animar i tal i qual... van quedar fes pols.
0: Sí, eh? No, més s'estrés a vegades que no una altra cosa, però aquestes coses se te tanca el coll i ja és...
1: I van dir, però mai més, eh?
0: Mai més dobletes, eh? No, un dos bolos en un dir, dia,
1: si
0: no...
1: Si coincideix que a dos puestos mos demanen una actuació, van dir, ja estem compromesos.
0: Amb aquests primers anys, que supos que és quan vos ajudeu, són del 83, per tant, el 90 o així, vos devia ja veure les primeres actuacions a l'escola de mitjorn.
1: Uh-huh.
0: A l'escola... No me'n recordo com es diu l'escola, però allà on anava jo. Teniu una formació ja un poc més estable o seguiu sent un poc qui vengui...
1: No.
0: Sempre sou vosaltres dos?
1: Nosaltres vam continuar, Miquel i jo, durant uns quants anys. Uh-huh. Després s'hi va incorporar un bateria.
0: Correcte.
1: que jo coneixia perquè convivíem amb ell a Bellver, vivíem en comunitat a Bellver en aquell moment, que va ser el moment que van néixer els nostres fills també.
0: Correcte.
1: I el bateria, que era tal Billy, li deien un Billy,
0: sí.
1: Després se'n va anar, es va enamorar d'una mallorquina, se'n va viure a Mallorca, ens va deixar, i després van fitxar en David Cintes, que era un jovenet de Ferreries.
0: Correcte, sí, sí.
1: Després ell també se'n va anar a estudiar a Barcelona, i llavors em sembla que ja va ser quan vam fitxar en Víctor, el meu germà.
0: Vale.
1: En Víctor. I en Víctor va durar bastant de temps. Jo crec que fins el 80, a veure, 82... el 94, per aquí.
0: Ah, sí, vale. Jo la formació que tinc com a sona de quan era petit eres tu tocant la guitarra, en Miquel, que tocaves guitarró, potser, o alguna cosa així? O...
1: Sí, sí, sí. En Miquel alternava entre guitarra i guitarró i el nunut.
0: No? Ah, també.
1: Per fer melodia, sí, jo feia la melodia de dues cançons, de Pinyeta Pinyol i de Susana, o Susana, aquesta altra polca. Jo feia harmònica, però en Miquel... com que no teníem teclat ni teníem una, ni sabíem tampoc fer melodies en la guitarra,
0: sí,
1: amb un nunut, i sí, feia, sí, melodies.
0: Sí, sí, un nunut.
1: I...
0: que ara diu Cazú, però era un nunut. T'ha demanat per la formació? Per
1: després, sí. Hi va haver un moment crític.
0: Ai.
1: Que va ser quan el PP va treure les eleccions, va sortir en el Consell, el Consell Solà.
0: Xerrant també ja dels 90, no? També, o...
1: Sí.
0: Sí, no? Sí, sí, jo tampoc som molt... Bueno, la gent que s'ho miri per internet.
1: I en Miquel diu, Nito, troc que he de deixar el grup perquè ara tindrà molta feina en el grup.
0: Per motius polítics, ostres, sobre. Però jo tinc un... No duc tant anys com tu, però jo duc un quest tocant per all, i sempre dic el mateix, els concejals de festes van i venen, però no el tot seguim. Vull dir que al final, sí, d'aquí sí, quatre sí, anys hi haurà un altre i ja m'ho veurà, que el que tu no m'ho volies. Però bueno, coses...
1: Amb el cas teu, amb el cas que fan cançó menorquina,
0: sí,
1: hi ha molts de grups avui en dia. Ja,
0: sí, no? Sí, sí, sí, sí, però bueno, vull dir que sigui qui sigui, sempre és com...
1: En canvi, el nostre, com que... No,
0: ja, no, és que se, clar, no tenen més entre combates remei. Bueno, bueno, anem a...
1: Una altra cosa que volia dir.
0: Digues, digues.
1: Que... amb Beb Portella,
0: sí,
1: amb Beb Portella, quan estava dins l'Ajuntament, que organitzava...
0: Els tècnics, sí, sí,
1: organitzava,
0: sí,
1: activitats...
0: L'Ajuntament de Mo,
1: culturals,
0: sí,
1: etcètera.
0: Sí.
1: Mos va organitzar un homenatge quan va fer, me sembla que eren 20 o 25 anys.
0: 25, que llegia por ahí, sí.
1: 25. Quan va fer 25 anys que havíem començat,
0: sí,
1: en Beb Portella mos va organitzar un homenatge, que va fer venir... dos animadors de Catalunya, i ho van fer a Freginal, que estava petadíssim de gent, una cosa, però jo volava dalt un núvol. Ostres, va ser impressionant, I després un altre...
0: El 2008, mira, ara ho he vist.
1: El 2008 era això?
0: Sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Llavors.
1: I llavors... quan vam fer, bueno, l'Ajuntament de Mo mos va proposar de fer el pregó de les festes de Gràcia.
0: També.
1: Que també cercaràs quin any va ser.
0: Ah, bueno, no, però sí, ostres.
1: I...
0: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia.
1: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia, en altres dos, en altres balcó.
0: Ole.
1: En la guitarra i el guitarró. I després, l'escenari que hi ha al costat, sí, al costat de l'Ajuntament, que sí, després sol fer una verbena i sí, tal i qual, hi havia uns quants músics. Per exemple, en Beb...
0: Vale.
1: Amb Mercadal, per exemple, sí, amb els baix, sí, després sí, sí, hi havia un teclat, hi havia una bateria,
0: sí,
1: i dos joves d'Esmortar, que havien conegut Esmortar, que ens solien contratar cada any també, però no per Fiat, sinó per joves més,
0: sí,
1: bé, i encara en guany hem anat a Esmortar.
0: Que guany.
1: Vull dir que estem molt agraïts en els joves d'Esmortar en aquest sentit. Bueno, dos joves d'Esmortar fan gestos que nosaltres normalment solen fer quan feien de so, si vols agui ben fresca, gestos que feien, aquests dos s'encarregaven de fer gestos des de dalt l'escenari.
0: Que xulo.
1: Bueno, i va ser una passada veure la plaça aquella de l'Ajuntament o de Santa Maria, tota petadíssima de gent,
0: sí.
1: I la gent que...
0: Adults i tothom. Oh, va,
1: ostres, nosaltres vam dedicar el pregó en els fiats de 50 anys.
0: Però això, el que t'ha de... Sí. Gent que ha crescut amb vosaltres, i clar.
1: I per nosaltres va ser una passada que no te pots imaginar.
0: Ho crec. Sí, no m'ho puc imaginar. Sí, quina passada. Ostres, però mira, gent que ha crescut amb vosaltres. Tornant un poc a sa vostra carrera, vull que m'ho xerreu de ses gravacions que heu fet. Vau gravar un casset en els estudis Somnis Blaus, me sembla, sí. Que és. Com va anar això? Perquè dueu anys ja de carrera fins que us vau decidir a gravar alguna cosa. Va ser un poc per petició popular, em van dir, falta un...
1: Jo no record si va ser per petició, si van ser nosaltres que volíem difondre les cançons, perquè clar, en aquell temps els cassets... estaven molt a l'ordre del dia, sí, en els cotxos, la gent posava els cassets, etc. I o si va ser en Beb Cardona, que era el qui tenia l'estudi de gravació, que m'ho va proposar, jo no me'n record. Però la qüestió és que era l'estudi de Somnis Blaus, en gravar aquest casset, bueno, i molt bé, m'ho va agradar així com havia quedat i tal,
0: sí.
1: I llavors van gravar un segon casset.
0: Un altre casset,
1: Un altre casset, que era un tren petitó, perquè havíem afegit més cançons en el nostre repertori. I, bueno, i així vam tenir una vintena de cançons.
0: Perquè ara t'anava a demanar una curiositat. Un repertori de Pinyet i Minyol, vol quanta estona tocar? Una hora? O així?
1: Nostres actuacions solen ser d'una hora i mitja.
0: Una hora i mitja. I quantes cançons feix? Perquè, clar, són curtetes les cançons vostres.
1: Sí.
0: Bueno, les cançons que tenen balls així llargs i tal.
1: Exacte, hi ha qualque cançó que
0: s'allarga
1: més, com, per exemple, Sota el pont.
0: Clar, sí, aquestes acaben durant.
1: Els pares i mares fan un pont i mesclam dues cançons, fem com un popurri.
0: Vale. Però quantes cançons tocau normalment un concert de... una actuació de Pinyet i Minyol?
1: No sé, una vintena.
0: Una vintena, tranquil·lament.
1: Mínim, sí, no, no, sí, sí.
0: Són cançons, ja que tens repertori. Què tal l'experiència de gravar aquests cassetes? Vau passar pena? Va estar bé?
1: Bueno, pena no, però vam fer unes quantes hores, eh? Vam fer unes quantes hores, perquè
0: sí.
1: Uns quants dies allà a gravar...
0: En els estudis. Qualque anècdota de la
1: encara
0: gravació?
1: Encara que el nostre era senzill...
0: Bueno, però s'ha de saber bé.
1: Un guitarrista, un ciutadellan, que sonava amb els Somnis Blaus en aquell moment, que m'assà que no recordo el nom.
0: Bueno, després ho posam.
1: I en Beb Mercadal també va oferir per sonar els baix, i no sé si ja ho havia dit en això.
0: Bueno, en la gravació no. Sí,
1: bé,
0: no.
1: Hi havia bé, la qüestió és que sí. Després d'haver fet aquests dos cassets, va sortir en el mercat els CDs.
0: Correcte.
1: CDs. Va dir, bueno, ara els cassets estan obsolets, això ja no ho compra ningú. Saps que ajunten amb els dos
0: cassets, cassets
1: amb un CD. Dic que el primer CD que vam fer...
0: Ja el teníeu fet?
1: Que es diu Pinyet i Pinyol. I després, me sembla que també hi ha un tren petitó, hi ha les dues... Com es diu això?
0: Les dues portades, allà.
1: Bueno, les dues portades estan en el mateix CD. I, bueno, el van començar a comercialitzar, el van vendre a les botigues de música i a botigues de llibreries i tal i qual. I després, quan en Miquel es va retirar i no he pensat a dir... Quan també aquí hi ha un tall.
0: Sí. Tranqui, estic...
1: Quan en Miquel es va retirar,
0: sí.
1: Jo vaig dir... Això s'ha acabat.
0: Clar, és que és el que jo pensava.
1: Perquè en Miquel era... Nosaltres dos eren l'ànima del grup, tots dos. Jo pel tema, sobretot, d'animació.
0: Sí.
1: I en Miquel pel tema de segones veus, de guitarró, etcètera.
0: Sí, imatges
1: de
0: tots dos.
1: Érem emblemàtics tots dos, no? Ah. La bateria era... En van tenir tres o quatre de bateries.
0: Ja.
1: Bueno, i en Ernest esperaven la seva fieta, que ara té 14 anys.
0: Sí. N'Ernest...
1: N'Ernest,
0: el
1: meu fill.
0: Correcte.
1: que ara toca amb Espol de Gall.
0: Sí, sí, sí, que ara estan per allà rebentant.
1: L'Ernest em diu, ara que ha de néixer la fieta, ha de desaparèixer Pinyeta Pinyol. dic...
0: Que bona. Pues dic, sí.
1: Que proposes? Bueno, jo sonaré amb altres. Dic, ostres, tio, fantàstic. Sí, si sí, tu sí, sones sí. amb altres, la cosa continuarà, perquè jo encara me sento amb prou energies per continuar.
0: Ole.
1: I...
0: Olé, per xerrar li va tocar. I... Que bona.
1: I bueno, va ser fantàstic. Olé. I la veritat és que m'hi sent moltíssim bé amb ell, perquè ell fa segones veus.
0: Va, és un musicàs.
1: Toca la guitarra. Ell sona el baix en nosaltres. Sí, sí. I quan jo davall per fer animació, quan davall de l'escenari per fer animació, ell agafa la guitarra i continua amb mi. I segueix fent segones veus. Jo amb Sinalàmbric també cant. I bueno... I
0: heu continuat i teniu una altra generació de xavals que ha pogut
1: sí, i després l'Ernest tenia un amic que tocava el teclat, que en Sándor,
0: sí, també és clar.
1: Que també és de Ferreries,
0: sí, sí.
1: I el van convidar perquè vingués a sonar. I bueno, en Sándor,
0: aquest també un altre
1: feliç, no?
0: Un altre
1: crac de música, sí, sí, sí. Música sí, sí, li agrada sí, sí, les coses sí. alternatives i li agrada...
0: Que guai.
1: Bueno, i... La veritat és que fantàstic. A més, és tècnic.
0: Sí, clar, clar, clar.
1: I per tant, mostrar-vos les castanyes del foc amb el tema de sonoritzar.
0: Pues sí, sonoritzar sí, sí, perquè... sí, sí, sí, sí. Sí, sí, no, tots hi guanyem. I així, el Pinyet de Pinyol segueix funcionant.
1: I després, en Víctor, el meu germà, hi va haver un moment també que va dir, jo ho he de deixar perquè ja no bé. Estic en condicions, tal i qual. Bueno, i un germà d'en Sándor, que toca,
0: ah, clar,
1: que toca sí, sí. percussió en la sí. banda de música de Ferreries.
0: Correcte.
1: I també sona la bateria amb un altre grup, que no sé què es diu.
0: Sí.
1: Li van proposar i era encantat.
0: Olé.
1: Pues bueno, ja de manera que ara som quatre.
0: Quatre? Som quatre, i tenim un teclat allà, un altre color.
1: Un teclat que fa melodies. Que fa... I a més, en Sándor sona saxo.
0: També
1: de manera que quan d'insistiu per... Hi ha un moment donat que feim el jaleo per els fets, que no poden participar en el jaleo que fan a la plaça.
0: Correcte.
1: I en Sándor sona el jaleo amb el saxo, que és una passada, està molt bé. Que en aquest moment és el punt... Culminant de
0: l'actuació. Molt bé.
1: I llavors aprofitàvem per fer el Boogie Boogie, ja. Que també és una cançó...
0: Animada, rockera.
1: Una mica rockera. Sí, sí, sí, sí. I, bueno, aquesta gent segueix allà... Bueno, i així, quasi, pràcticament acabam l'actuació amb el Boogie Boogie i es passi-ho bé i tot això.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, no, no. Res, i se te veu, només xerrat, ara t'anava demà sobre el futur, però se te veu molt animat encara amb les dues sessions, te veuen ganes de continuar, vull dir que sembla que tenim Pinyeta Pinyol per a rato, no? O no?
1: No ho sé.
0: Bueno, sí, al final no sap ningú, això.
1: Però... Jo estic en forma.
0: Sí, sí, sí, ja
1: gràcies
0: ja
1: a Déu, tenc salut,
0: ja se te veu.
1: Tenc salut encara... bé
0: sí.
1: I bueno
0: i teniu, no, teniu qualque actuació pròxima hivern fes un poc
1: ara en tenim, la pròxima que tenim ja és per Nadal que mos han contratat a l'escoleta de Ferreries les Ronelles perquè mos vien contratar per la festa final de curs que sol ser lo normal
0: sí.
1: però justament nosaltres estaven compromesos a un altre puesto
0: que no donava abast
1: i els hi van dir que no per no repetir allò de fer dues rotacions seguides bueno, i ens van contratar no sé què devien fer
0: vale.
1: I com que no hi van poder anar en aquell moment, ens van dir, si per Nadal hi podríem anar, que sol, el mateix ja va passar l'any passat.
0: Vale, és que no donava abast, és que heu de ser que vos un mànager...
1: Clar, per Nadal no el mateix, perquè ho feim a interior, dins l'escoleta, que és un espai bastant reduït, els pares entren i escolten i tal, i feim alguna cançó de Nadal, i també, per exemple, Jingle Bells, jo què sé, vull dir, cançons així, que tenen un poc animades.
0: Pues res, Nito, no te vull enredar més, perquè el tonto està xerrant una bona estona i m'has contat tota la història de Pinyeta Pinyol, des de l'inici fins ara, que seguiu forts i seguiu amb ganes de continuar. Res, un plaer i m'anàvem amb una altra cançó vostra, aquest bugui-bugui que xerràvem, així amb
1: molt
0: aquesta
1: bé,
0: guitarra.
1: Sí, fantàstic.
0: Roquera, gràcies i que hi hagi Pinyata Pinyol per molts anys més, espero.
1: Bueno, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i mira, és una forma també d'agrair a tota aquesta gent que m'ho ha seguit fins ara, des de que eren al Lots fins que són pares i algun avi que ja acompanyava els seus petitons quan eren pares només. I la veritat és que m'ho sentim molt a gust de les nostres actuacions i encantat.
0: Un grup de quasi 40 anys ja, Lluís, o no? Si és 25...
1: Més, perquè a veure, el 82, quan va néixer l'Ernest,
0: sí,
1: ja funcionava el grup, 20, sí, 42 sí, sí, d'anys ara.
0: Ostres, tu, pues...
1: Vull dir que em fa... Ostres, jo què sé.
0: Pues algú hem de fer per 50 aniversari, tio. Sí. Ostres, si necessites un guitarrista flac, ja m'ho dius, eh?
1: Serem com aquells del mitjor, que es diuen...
0: Com els huracans, tio. Sí, ostres. Sí,
1: els huracans han fet els 50 ara, no?
0: Han fet els 50, sí.
1: Són més veterans que nosaltres.
0: Un poc més veterans que nosaltres, una mica més. Sí. No, bé, està tu, que hi hagi música, que hi hagi carrera llarga, que se vol dir que la música funciona.
1: Sí.
0: I que la gent té ganes de ballar, tinguin 5 anys o 50, com el públic d'Huracan.
1: Tenc un cunyat que viu a Castell que me diu, bueno, no facis com un Julio Iglesias o com no sé quin altre, com un Rafael, que són impresentables però encara canta.
0: No, hi ha color. No fotis. Bueno, Nito, un plaer, moltes gràcies. Fins a propera.
1: Molt bé. Adéu.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tu que fas feina, però tot ho entregaves a que té bé, eh? I llavors no te, tampoc no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot i no havia res que, i tampoc no podies, bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers perquè anéssim a fer l'estona allà els diumenges. Els dies que plovia, ho sap, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

Puja a l'espai de l'alegria amor i cus la pell de les ferides que inevitablement marquen la vida.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia.
1: Bon dia. I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no, això no es diu, això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, és molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí, no m'ho facis dir perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm, i els noms de lloc que són això, els exotopònims els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els traduïm en el català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, la mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord? Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, vale, serà difícil però ho conclurirà.
0: Sí, clar, mira, no, mireu, costa, també tio. A Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto, ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
4: Porto.
1: O Porto.
2: O Porto.
0: I com li dius a majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur-se a contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto, no?
1: Oporto.
0: Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no, no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, us mereixem el que us passa, Oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'una altra us digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim.
1: Exotopònim.
2: Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé, sona bé.
0: Jec, no exotopònim.
2: No dius res, no dius res i ho dius tot.
4: Que te llufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia en tenim més, eh? Així és que són futboleros amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit llorejat?
0: Llorejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer, no?
0: Exacte.
1: Llorejat.
2: Entres lliure, he dit, hòstia, llorejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és
0: en anglès. En anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà, però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: I com és?
0: L'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se'l van haver de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan,
0: va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
3: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
3: Com més coses?
1: Per la Mercedes, salt de transports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims. És hora d'escriure'ls, perquè n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. A dir, que fan Sao do Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir-me el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes
0: espera,
1: coses.
0: Això m'agrada
2: les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan són àtones es pronuncien u. En català oriental. A vegades jo me perd.
2: En Pedro se llega al matí i pensa...
1: I pensa en...
2: Quan les os àtones...
1: Pensa un poc en sis, eh? I posa les àtones.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a es Mercadal, no apostrofam, no posant majúscules, venc des, des Castell, i vaig a es Mercadal, A-S.
2: A-S.
0: Tal qual.
2: I però això no ho va mostrar ningú. En el seu moment, vaig a es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa M majúscula. No.
2: Sa M majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
3: Aquí és tot en minúscula, em va agradar.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, lo que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Xise, perdona.
1: Vaig a Samaó, vinga,
2: home. M'ho han despistat en seu àtona.
0: Un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En villatina.
0: Després també tenim...
1: Haia en villatina.
0: Exacte, en villatina. Ah, també tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
3: Etiòpia, malament.
2: Sento obert això.
0: Amb accent, exacte, sabó, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia. Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc per fer falta que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula.
1: Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer sa pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet. I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala, és esdrúixola també.
0: Hòstia,
2: posa-li un accent.
3: Reivindica.
1: No, però hi ha accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola, sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, per això ho sé. Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Estuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Estuomala.
4: Estuomala.
0: Estuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Alots.
2: Polivart.
0: Malàisia i no Malàcia, amb accent de sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No Ucrània, Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. Sí, sí, sí. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev, perquè aquí també aquí hi ha més complicacions. Però Ucraïna ens ha de quedar ben clar. Igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS. Belarús. D'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da ma pezza creu, io so che son preziós. En duxaré de mostrar eso marte per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

es pentinant els records que et graten el cor.

0: mira llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bueno, pues qualque anècdota guapa que he tingut a partir de participar en Ràdio Far. A part de, òbviament, pues, per la part d'aquest retorn dels màners i de retorn també de fil de ferro, de que a partir de l'entrevista que els hi vaig fer s'engresquessin a tornar a partir, i això sempre serà molt, molt xulo i un dels orgulls més guais de fer el programa Baquetes. També hi ha hagut alguna de divertida, certa entrevista, pues, cert grup, però encara estaven picats entre ells, i un dels membres, pues, va dir la seva història, i un altre membre, pues, me va escriure un mail quilomètric on me rebatia tot i me deia que són els dos, que si tal, que si tu ets un mal periodista, que si tu un altre, bé. Res, no passa res, que us mantinguis anonimat, no fa falta dir qui són, però vaig riure molt amb aquest mail. La veritat és que van fotre uns bons riures a la gent de Ràdio Far amb aquestes coses, aquestes barades entre grups que es veu que anys després encara seguien. Però bueno, coses tonterietes gracioses i coses molt polides hem tingut amb aquestes, amb Ràdio Far, perquè ja ara també, i amb altres programes que han participat. I res, visca la ràdio, visca Ràdio Far, i escoltar Ràdio Far, que sereu millors persones. Vinga, vamos!

El calu que dien el sistema. Younger Music.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

пускали.

0: diu la cançó popular que els brotets d'amor de tendre estan estona a florir. I és que, efectivament, aquesta planta no ho sol fer fins a entrar l'estiu. Quan arriben els aires de Sant Joan, la podem veure ornamentada de flors blanques, fulles lluentes i una olor exquisida. Si us diuen que vingueu al març a veure la flor de la murta, us estaran enganyant.
1: Època de muda. Capítol 25. Brots de valor.

Plantegem-ho ara al revés. Si al mes de març es ve a rodar a Menorca un anunci per mostrar l'ambient de l'estiu, en realitat ens exposaran una faula, una ficció, un miratge. A les platges hi haurà poca gent, és clar, perquè al març hi ha poca gent a les platges. Però aquest no serà el paisatge que els visitants trobaran a l'estiu. La murta no és una planta qualsevol. Els humans ens hi han fixat històricament. Els grecs i els romans la consagraven a la seva deessa de la bellesa i l'amor. Ha format part de llegendes, de la gastronomia, de la medicina, de la indústria i dels conjurs. Pot ser que floreixi tard, però ha tingut altres propietats que s'han sabut valorar de manera indiscutible. Menorca també es va adscriure més tard al fenomen turístic. I la seva incorporació ha estat més lenta. Alguns reneguen cada setmana de les dificultats que determinades activitats i projectes tenen per implantar-se en aquesta illa. Agiten la bandera de la prosperitat econòmica i de la competitivitat i demanen eliminar els límits. Però el valor de l'illa rau precisament en el contrari. Tornem a l'anunci de l'estiu. La cosa a destacar no és tant que la publicitat menteixi. Això ho fa una gran part del màrqueting. El que crida l'atenció són els reclams que s'usen, les imatges que formen part de l'espot, l'ambient que s'empra per acompanyar el producte que es vol vendre. Per què es ve a rodar un anunci d'estiu al mes de març? Perquè tenen més valor les platges buides que les atapeïdes. Per què els protagonistes van a nedar a una platja verge? Perquè té més valor social una platja natural que una d'urbanitzada. Per què van per camins i carreteres on no es veuen altres vehicles? Perquè la massificació no ajuda a la promoció. Mirem els anuncis de les fires turístiques. Cap hotel, cap carretera, cap torre elèctrica. Al final, el món econòmic usa aquells valors que s'han aconseguit conservar. Aquelles coses que, amb esforç de la ciutadania organitzada, s'han pogut preservar. Precisament perquè s'han pogut posar límits. Allò que hem limitat és el que més valor ens aporta. Anys enrere, quan una part de la gent vivia encara en l'àmbit rural, trobar-se amb la persona estimada no era tan fàcil. Per això es procurava incrementar el valor de l'encontre aportant algunes plantes en flor. Sense més recursos, calia aprofitar la floració itinerant que brindava la natura. En el lloc que jo habitava no hi havia cap ramell, sinó flor de tamarell, per sota n'enviava. El protagonista de l'inici de l'escrit tenia l'ull posat sobre una magnífica planta de murta, lluenta i olorosa. Cada setmana fiava albirar-la plena de flors i poder-ne agafar un brot per dur-lo a la trobada amorosa. Sempre havia d'esperar uns dies més. Però per això mateix era la planta més observada, identificada i estimada de tot l'any.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Jo tenc un armari molt ben adornat, una cuera rompuda i un plat forat.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava a l'economia familiar. Dic que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisca Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar en mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Formigues que corren dins un caos vegetal, se miren, s'angoixen,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Cava.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: No sé què t'he seguit.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

Caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sarrocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sobra, surti per l'horitzó.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ella es va posar a ratllar. Va començar a dir-li que potser ell podria ensenyar-li a ser una mecànica professional de la pell, però no va acabar de fer-ho, perquè els dos es trobaven ara observant, transfigurats pel miracle que s'estava donant sobre aquella mà. Molt lentament, d'un mode quasi imperceptible, el dolç i encantador paquetet rosa d'en Billy ratpenat s'havia posat a créixer. En la part superior li va sorgir una gran vena blava i el paquet va continuar creixent i creixent fins que els ulls de l'Airline es van expandir i es van abrasar amb el baf quasi fins al punt de fer-la plorar. Però no era per això. Era més bé per la sorpresa davant el fet que el que sempre havia sentit explicar que passava estava succeint davant el seu atònit i alegre cor. En Billy ratpenat, amb els ulls fixes en la seva fava, com els ulls d'un caçador en fixar-se en la presa que es disposa a matar amb el seu rifle, només podia pensar un cop rere l'altre. Un puto campió del món, un puto campió del món.
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Biblioteca Freak amb en Txec Pons, cada dijous a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: Som a l'any 1849, a la plaça Semenovsk, Sant Petersburg. Els murmuris dels més curiosos comencen a trepitjar-se amb els cavalls que arriben a la plaça. Tothom vol guaitar, saber què passa. Ells no ho saben, però aviat seran testimonis d'un afusellament que està a punt de succeir. S'acusa a un grup reduït d'intel·lectuals de desafiar el tsar Nicolau I, amb les seves paraules. Qualque idea d'aquí xerram? Comencem. Epistolari Express a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i en Muro i en Txec Pons.
1: Germà, benvolgut amic. Ja està tot decidit. M'han sentenciat a 4 anys de treballs forçats a la fortalesa. Crec que la d'Orenburgo. I després hauré de fer de soldat ras.
0: Així comença la carta que Fyodor Dostoyevsky va escriure-li al seu germà un 22 de desembre. El que no imaginàvem és que va

0: considerat un dels grans dintre de la literatura universal, i concretament a Occident. És el principal escriptor de la Rússia tsarista. Els seus llibres exploren la psicologia humana travessada pel context polític, social i espiritual de la societat russa de la segona meitat del segle XIX. Per jo, aquest autor he de dir que és d'aquells que sempre tens pendents, però que mai acabes de trobar el moment per seure i fer front a títols com Crim i Càstig, entre molts altres. Us passa a vosaltres també? En tot cas, van descobrir la seva carta i, per tant, aquest fet tan significatiu de la seva vida a través d'un altre escriptor i biògraf que particularment vaig descobrir mentre estudiava antropologia històrica. I estem xerrant de Stefan Zweig, austríac, autor de diversos llibres, entre ells Moments estel·lars de la humanitat, 14 miniatures històriques, on reuneix diferents esdeveniments històrics, tipus la caiguda de Constantinople, la derrota de Napoleó, el viatge de Lenin a Rússia i aquest que avui mos du aquí, que és l'indult d'en Dostoyevsky. En Fyodor, que és el seu nom de pila, i ho dic perquè molts cops mos passem tota una vida anomenant ses figures literàries pels seus llinatges i després mai sabem com es diuen. I en Fyodor va néixer l'any 1821 i amb 24 anys ja havia publicat la seva novel·la, Pobres Gentes, justament una novel·la epistolar amb la qual va rebre molt bona crítica i el va donar a conèixer. Un èxit que, segons els entesos, no va durar gaire, ja que les següents publicacions van ser fortament criticades pels autors russos del moment. Això, com és normal, no va ser ben rebut per part d'en Fyodor, qui va submergir-se en una depressió. És en aquesta època que l'autor rus es va apropar a les idees nihilistes i utòpiques, arribant finalment a formar part del Cercle Petrashevsky, una associació il·legal fundada entre 1844 i 1849 pel jurista Petrashevsky, i que tenia com a fi debatre i difondre idees del socialisme utòpic. En aquest cercle es trobaven perfils com poetes, escriptors, pensadors, mestres, funcionaris del govern i fins i tot oficials de l'exèrcit de baix rang. Quin era el problema? Un cop més, el poder governant. En aquells anys, Rússia es trobava sota el poder del tsar Nicolau I, qui havia accedit al tron l'any 1825. Aquest home havia sigut criat exclusivament amb una educació militar, i això va fer que governés a partir de principis d'autoritat i disciplina, reforçant el caràcter autocràtic del règim tsarista amb ajuda de l'Església ortodoxa. Nicolau I va viure l'intent revolucionari dels decembristes que volien transformar el país en una monarquia constitucional, com feien a Europa. I això va comportar un augment en la repressió policial, la censura de premsa i l'adoctrinament en l'ensenyament. Podeu imaginar que en aquest context tota formació clandestina o moviment il·legal que promogués idees contràries al règim era perseguit i aniquilat. A més, com ja hem vist reiteradament a la història, a cap de les esferes polítiques els hi agraden gaire els intel·lectuals, i més aquells que no corroboren o escriuen segons les voluntats del poder. I el cas del Cercle Petrashevsky no era diferent. Diuen que en una de les reunions que els intel·lectuals portaven a terme se'ls va colar un topo que després va informar i provocar la detenció de 21 membres del cercle, entre ells en Dostoyevsky. El polec Zweig descriu aquest moment amb la seva pròpia poesia.
1: A la meitat de la nit li han arrencat del somni, soroll de sabres en les casamates. Unes veus donen ordres,

i en la incertesa, amenaçadores i espectrals, s'encongeixen les ombres, li empenyen cap endavant, a un passadís que s'obre davant d'ell, llarg i fosc, fosc i llarg. Un forrellat grinyola, sona una porta. Després, sent el cel i l'aire glacial. Un carro espera, una cripta sobre rodes, a la qual és empès amb pressa. Al costat d'ell, cruelment encadenats en ferro, en silenci i amb el rostre lívid, els nous camarades. Cap parla, perquè cadascun present on li porta el carro, i que aquesta roda que gira vaixells té la seva vida entre els radis. Llavors, el fragorós carro es deté. La porta grinyola, i per la reixa oberta, amb mirada lúgubre, somnolenta, els observa un fosc tros de món. En silenci, formen en fila. Un tinent llegeix la sentència. Mort per traïció. Amb pólvora i plom. Mort. La paraula, com una pedra impetuosa, cau en el fred mirall de la calma. Sona amb força, com si partís alguna cosa en dues. Després, el ressò buit s'enfonsa en el silenciós sepulcre de la glacial quietud del matí.

0: el que va succeir just després, li explicava en Fyodor en el seu germà a la carta que comentàvem a l'inici, just 24 hores després.
1: Ens van anar cridant de 3 en 3. Jo estava en el segon grup i, per tant, no em quedava més que un minut de vida. Vaig pensar en tu, germà. A l'últim moment, tu només vas estar en la meva ment. I sols en aquest instant vaig comprendre el molt que et vull, estimat germà. Estàvem aterrits, però vaig tenir temps per abraçar Prechayev i Adurov, que es trobaven a prop, i el vaig dir adéu. Ploraven calladament, pensant que fèiem aquest sacrifici en nom dels nostres ideals. Allí es van llegir les nostres sentències de mort. Ens van permetre besar la creu. Ens van trencar una espasa en cadascun dels nostres caps i ens van vestir per a l'afusellament, camisó blanc. Llavors van col·locar 3 de nosaltres enfront d'un pal perquè es dugués a terme l'execució.

Diuen que Dostoievski va murmurar: «No em crec que vagi a ser afusellat». I efectivament, com si de la gràcia divina s'estigués parlant, va interrompre enmig de l'afusellament un enviat del tsar per informar que els commutaven la pena de mort per treballs forçats a Sibèria. Salvat per la campana. Però pensem un moment, quines podrien ser les conseqüències de tot això per l'escriptor? Al final, va ser exiliat durant uns anys, però podríem dir que va experimentar una execució, potser simulada, potser miraculosa, però en ell va quedar la vivència d'estar a punt de morir.

0: diuen els experts que això va anar canviant progressivament la seva manera d'entendre a l'ésser humà i les teories més progressistes. En Dostoyevsky va continuar defensant que la societat russa necessitava un canvi radical, que la institució de la servitud era profundament immoral, igual que ho era l'aristocràcia. Però la mort, trobar-se tan a prop d'ella, li va donar una nova perspectiva en relació amb el temps i la història.
1: Ens acaben d'informar, estimat germà, que hem d'iniciar una marxa forçada, sigui avui o demà. Vaig demanar permís per a veure't, però em van contestar que estava demanant una cosa impossible i van riure. L'única cosa que podien deixar-me fer era escriure't aquesta carta, a la qual m'agradaria que responguessis aviat. Em preocupa que tal vegada ja has escoltat alguna cosa sobre les nostres sentències de mort. Per la finestra de la carreta que ens va conduir a la plaça Semyonovsky vaig veure molta gent. Vaig pensar que possiblement la notícia ja t'hauria arribat i que estaries sofrint per la meva. Ara et podràs sentir millor, germà. No he perdut el valor ni em sento derrotat. La vida on sigui és la vida, perquè està dins de nosaltres i no a l'exterior. Sempre hi haurà gent al meu voltant. Seré un home entre els homes i romandré així per sempre, sense perdre l'esperança ni claudicar, encara que les coses siguin dures, perquè aquesta és la vida. Aquest és el seu propòsit.

estat dur com un mai més. I feixuc com les paraules

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

vida. Entre parets passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té pressa.

entre parets conviu la soledat, amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada, ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No, no miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Dos Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de partir d'aquesta residència F16 que comentes a la casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com a la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per una vida per fer un parell de documentals. Sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona que va molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, seguim per aquesta mà de contes. Seguim viatjant, seguim en moviment. Les onades d'avui mos tornen a Menorca, ja que l'altre dia vaig assistir a la presentació de Paranòstic. Potser algun de vosaltres també. Un concert amorós de Nana Ferrer, una artista musical, una donassa, una amiga per molts de nosaltres, que amb molta sensibilitat va transmetre la passió que ella sent per la tradició i el folclor menorquí. Alhora que també, a més d'un, mos va sacsejar i mos va fer pensar que la tradició no pot ser quelcom immòbil que deixem allà en una cantonada perquè s'ompli de pols. La tradició és com una història en moviment, que està construïda no tant per lo propi i particular, sinó per allò comú. Per això és que moltes vegades trobem coses de tradició que considerem nostra amb tradicions culturals d'altres bandes del món. Gràcies, Anna. Gràcies per aquell concert, per aquell amor i dedicació. Us he de dir que vaig sortir d'allà pensant molt i vaig pensar que els contes els hi passa un poc el mateix. Avui en dia hi ha molt qüestionament sobre els contes de tradició i sorgeixen preguntes sobre si responen o no a les necessitats dels infants actuals. Ens plantegem dubtes. Són molt masclistes? No ho són? Són racistes? Són inclusius? Arriben a totes aquelles preguntes que es fan als més petits? Com tot, segur que n'hi ha que sí i segur que n'hi ha que no. Però és interessant seguir fent-nos preguntes. Mireu, Nana Cristina Herreros, que és una narradora oral i escriptora de qui segur ja us he xerrat, té com a el seu nom artístic és Anna Griot. Ella defensa que els contes tradicionals ens connecten amb les arrels profundes de la humanitat i que és gràcies a aquesta connexió que s'han pogut mantenir en el temps. I és que hi ha contes que han passat de generació en generació en generació i en generació. Ella no nega, perquè no ho podem negar, que hi ha contes que realment són masclistes, que hi ha contes no inclusius, que hi ha contes racistes, però que també hem de tenir present que molts d'aquests grans recopiladors de la tradició oral van ser homes i que alhora estaven molt vinculats a l'Església. I això fa que molts dels contes de tradició fossin adaptats a una ideologia i forma de veure el món concreta. I jo tot això us ho explic perquè vull convidar a que cerquem més enllà i a no donar sempre per sentada la tradició així com la coneixem. Cal continuar fent-nos preguntes, però sobretot cercant respostes, perquè sovint existeix una tradició darrere d'allò que es considera la tradició. I sí, disculpeu aquest embolic, és que m'emociono. Per exemple, algun de vosaltres ha sentit mai el conte del Príncep Dorment? És una història contraposada a la Bella Dorment, un contracuento, que diuen en castellà. Aquest en concret el va trobar un col·laborador del folclorista Machado y Álvarez i el va rescatar cap a finals del segle XIX. I clar, era un conte que naturalment mai havia passat per lletra impresa, perquè no interessava a la mentalitat dominant d'aquell temps. Per sort, ja el podem trobar escrit amb una recopilació portada a terme per Antonio Rodríguez Almodóvar, un dels grans recopiladors de l'Estat espanyol de contes de tradició oral. El podem trobar sota el títol de Cuentos a l'amor de la lumbre. Hi ha dos llibres on estan recopilats tots aquests contes de tradició oral. Mireu, que n'hi ha d'alguns molt divertits. Els contes, al final, estan plens de simbolismes i aprenentatges. I també estan plens de contradiccions, perquè així és com ho estem les persones. Mariners, marineres, avui compartirem aquest conte del Príncep Dorment, que, com us dic, és de tradició castellana, i el qual hem fet aquí una petita adaptació catalano-menorquina, però potser mantenim colca càntics castellans i hi ha cadascú que tregui les seves conclusions. Esteu preparats? Va, cap límit a la imaginació i prepareu-vos que el conte ja és aquí.

0: Hi havia una vegada un rei que tenia una filla a qui estimava molt, molt, molt i per això intentava sempre donar-li gust amb tot allò que ella volia. I com que ella li encantava jugar en el camp, un dia va fer que li construïssin una casa allà. En aquell lloc hi va caure una nevada d'aquelles grosses i va deixar tot el camp d'un blanc deslumbrant. I a la princesa li encantava sortir en el balcó i mirar aquella neu que mai havia vist. Un matí, mentre observava la neu, va veure com un pastor jove s'atracava amb un be de potes negres. Però quan menys ho va esperar, de sobte, el jove va treure un ganivet i zacate! El va degollar. I sa sang va caure d'una manera quasi artística damunt sa neu, fent un contrast impressionant. Davant d'aquella imatge, el jove pastor, l'únic que va poder dir és: allò blanc encarnat, que bé que està, com el rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor Sant Joan. Aquestes paraules van cridar l'atenció de la princesa. Ei, vine, vine! Avam, repeteix això que has dit sobre lo blanc? I ell va repetir: lo blanc amb lo encarnat, que bé que està, com el rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor Sant Joan. I això què vol dir? Va demanar la princesa. Això és una cosa que ma mare em va explicar. Ella diu que hi ha un castell molt, molt, molt, molt, molt, molt enfora, i allà hi ha un rei encantat. Diu que és molt guapo i que es passa tot l'any dormint i només desperta en la matinada del dia de Sant Joan. I si al despertar no troba ningú, doncs es torna a dormir fins l'any següent. I així es passarà tota la seva vida, diu mo mare, a no ser que una princesa vagi al castell, s'assegui al seu costat i es quedi amb ell. S'ha de quedar amb ell fins al dia de Sant Joan, perquè així quan desperti se la trobi. I diu mo mare també que quan això succeeix, aleshores s'acaba l'encanteri i el rei es casarà amb la princesa. No sé. I on diu ta mare que està aquest castell? Pues, altesa, jo no sé què dir-li, però deu estar molt enfara, perquè mo mare sempre diu que per anar allà has de rompre unes sabates de ferro. Sa princesa no va dir res més, però la curiositat la tenia inquieta. Ella volia trobar el castell, però sabia ben bé que son pare no la deixaria partir. Així que, sense dir res, es va atracar a Cal Ferrer i li va demanar que li fes unes sabates de ferro. I just les va tenir aquell mateix vespre. Va partir sense dir res. I clar, en sol demà, quan el rei va anar a cercar sa princesa, no la va trobar. La va fer cercar per totes bandes, però no la va trobar. I després de setmanes de recerca, la va donar per morta o per segrestada. I mentre el rei plorava a palau, sa princesa anava descobrint tot un món increïble entre boscos, arbres, plantes, tot tipus de camins, d'animals. Va caminar moltíssim i de sobte va arribar a una mena de selva. I hi havia tres camins i va triar el del mig i al final de tot del camí va veure una casa. La porta es va obrir i va sortir una bea, baixeta, vestida de negre. La princesa li va agafar les mans i li va dir: ai, senyora, jo venia, aviam si vostè em pot donar un llit per dormir. Es vespre ja és aquí i no vull dormir de fora. Pobra fieta, on vas per aquí? Que vas molt en fora. Estic cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Jo, filla, no sé molt bé on està aquest palau. Potser qui ho sap és el meu fill gran, el Sol. Però és molt mal geniat i em fa una mica de por que et trobi aquí i et faci mal. Però la princesa li va donar igual. Ella va entrar i es va amagar en una habitació i va esperar. Hores després va sentir com el senyor Sol arribava.
1: Ai, mare, a carn humana fa olor. Què és tot això?
0: Ai, fill meu, sempre remugant. No t'enfadis. És que he replegat a una pobra fieta que venia cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. I jo li he dit que potser tu sabries on era aquest palau.
1: Jo no he vist aquest palau, però potser ses meves germanes, les estrelles, que elles són moltes, ho hauran vist.
0: I així que va arribar el dia, la princesa va tornar a partir. Va caminar. Camina que caminaràs, camina que caminaràs, fins que va trobar tres camins una altra vegada. I aquest cop va agafar el de la dreta. I al final de tot del camí va trobar una altra casa. Vinc cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Aquest cop, la senyora era llarga, llarga i magra, magra. Jo no he escoltat parlar d'aquest palau, però potser ho sàpiguen ses meves filles, les estrelles. Sa princesa, aquell vespre, va dormir amb aquesta senyora. I just pel matí, conforme anaven arribant una per una ses estrelles, va sentir com sa Bea els hi demanava si sabia on estava el palau. Però totes deien que no, fins que sa més petita, sa darrera, va dir que segur que ho coneixia el seu germà l'aire, perquè que ell entrava a totes bandes i tot ho sabia. Així va ser. Sa princesa va tornar a sortir i va agafar camí. Camina que caminaràs, camina que caminaràs, camina que caminaràs. Va tornar a trobar tres camins i aquest cop va agafar el de l'esquerra. Sa senyora que va sortir aquest cop no era ni molt magra, ni molt grassa, ni molt alta, ni molt baixa. Què tu per aquí, estimada? Vinc cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Jo, fia, aquest palau no sé on està, però potser el meu fill, l'aire, és possible que ho sàpiga. Jo no m'atreveixo a dir-te que l'esperis aquí, perquè aquest sí que té un geni. Bueno, amaga't i veurem què podem fer. I va amagar la princesa i va esperar asseguda fins que arribés el seu fill, l'aire, que va arribar esvalotant tot el jardí i una mica de mal humor. Mare, a carn humana fa olor, i si no me la dones, no sé què faré. Fi, no hi ha ningú, però sí que es ve que aquest capvespre hi havia una joveneta que demanava pel palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Aquest palau està molt enfora. S'ha d'anar pel camí que hi ha davant de la porta de canastra. Però perdràs viatge, perquè no podrà entrar, ja que a la porta hi ha dos lleons que devoren a tot el que intenta fer-ho. I aleshores, fi, com és possible entrar en aquest palau? Has de dur un tros de pa que jo hagi menjat. I quan arribi, tirar-li en els lleons perquè aquests, morts de fam, vagin cap al tros de pa i se n'oblidin de la porta. Fixa't, que curiós. Bueno, va, estimat, menja, menja, que deus estar molt cansat, li va dir sa mare. I li va servir un bon menjar acompanyat d'un tros de pa. I just quan el senyor Aires va estar a punt de menjar-se'l, sa mare, molt llesta, li va dir: «Ep, alerta, alerta, que aquí hi ha un pèl, tira'l!» I l'aire, sense donar molta importància, va tirar aquell tros de pa que la Bea va recollir i es va amagar a la butxaca. I quan el senyor Aire, ja cansat, es va anar a dormir, sa mare va córrer on sa princesa li va donar el tros de pa i li va indicar el camí que havia de seguir. Sa princesa havia sentit totes les instruccions amagada, així que es va posar les sabates de ferro i va agafar el camí de davant de la porta. I camina que caminaràs, camina que caminaràs, camina que caminaràs. I ja quan sentia que no podia més, al final de tot va veure dues torres que donaven l'entrada a un palau. Aquest deu ser, va pensar ella, i es va atracar. I de seguida va veure els dos lleons. I no s'ho va pensar gaire, va agafar el tros de pa i el va llançar ben enfora d'ella. I els lleons just van olorar, van córrer, van córrer, van córrer. I sa princesa va haver un moment que va pensar que venien cap a ella, però ràpidament es van dirigir cap al tros de pa. I ella no ho va dubtar. Un parell de saltironets i ràpidament es va colar dins la porta de palau, tancant-la i deixant els lleons de fora. Uau! Aquell palau era impressionant. Unes habitacions grans amb finestres que entrava el sol, catifes de tots els colors, quadres... I el que més va cridar l'atenció eren les estàtues. Estàtues d'homes i dones que semblaven de veritat, però que no es movien ni un centímetre. I el més curiós de tot és que no hi havia cap persona en aquell palau. I tot i així estava tot ben net i ordenat. Sa princesa va recórrer totes les habitacions, fins que li va quedar una, la més grossa. Va empènyer amb dificultat aquella porta gran de fusta i quan va obrir es va trobar un llit doble, amb uns llençols que semblaven d'or i de les parets queien uns flocs i unes borles de plata. I damunt del llit dormia un jove. es va atracar silenciosament, com si no el volgués despertar, i es va seure al costat del llit. I així va començar a passar els dies. Curiosament, com si per art de màgia es tractés, cada cop que despertava, la princesa trobava una safata plena de fruites i menjar. I van passar els dies, les setmanes. I tot i que sa princesa estava contenta, es començava a avorrir una mica. Volia que algú li donés conversa o que aquell rei despertés. I com si hagués demanat un desig, un bon matí va sentir pel balcó que algú cridava:
1: «Venc una jove! Venc una jove!»
0: Que es veren les persones, va pensar la princesa. Però ràpidament va treure el cap pel balcó i va veure que efectivament una jove de la seva edat estava allà amb un senyor que li feia un gest com de diners. Ella va pensar que era perfecte, així tindria una amiga amb qui xerrar i així aquesta jove es podria salvar d'aquell home. Al principi es va endur molt bé. El problema va ser que en aquella jove no li feia gràcia que ella hagués de fer tot a palau, pues la princesa no es movia del costat del llit. Hi va haver diverses vegades que la jove li va demanar a la princesa com és que no es movia, però la princesa no li volia explicar. I entre la curiositat i un poc d'enveja, aquella jove va pensar un pla i mentre una pensava i l'altra feia companyia en aquell rei adormit, va arribar la nit de Sant Joan. Just la jove va entrar a l'habitació i li va dir: «Estimada princesa, fa molts de dies que vostè és aquí. Just ara estan fent un concert que des del balcó es pot escoltar. Que no vol treure el cap?» La princesa va dubtar un poc, però li agradava tant la música i feia tanta estona que no escoltava un concert que va anar cap a fora. I just va escoltar l'arpa, el piano i el violí. Va quedar completament embadalida allà al balcó, escoltant. Mentrestant, la jove es va ficar a l'habitació i va seure mirant aquell jove, aquell rei que dormia tranquil·lament. I mentre una escoltava música i l'altra mirava a rellotge,
1: i un jove va començar a badallar i a estirar-se.
0: Per fi hem aconseguit trencar l'encanteri!» va dir el rei que estava adormit i que començava a despertar. «Tu ho has fet possible», va agafar les mans de la jove. «Ara podrem començar una vida junts». La jove, quan va escoltar això, va intentar dir la veritat, però no es va atrevir. I a més, aquell era un rei i era tan guapo i pensava que la podria salvar de tot. Així que es va tirar sobre els braços d'aquell rei. Mentrestant, en el balcó, el concert va acabar. I això va fer reaccionar la princesa, que es van recordar del rei. Es va donar la volta i quan va anar cap a l'habitació d'aquest va començar a veure que hi havia molta gent a palau, que de sobte les estàtues s'havien convertit en persones de veritat i anaven per amunt i per avall ordenant coses i organitzant una festa. La princesa va córrer cap on el rei estava adormit. Quan va entrar es va trobar en aquella jove agafada del braç d'aquell rei. «Aquesta m'ha ben enganyat. I ara com ho faré jo? Ara no li puc anar a dir al rei que era jo qui fa setmanes i mesos que som allà esperant a que desperti. No em creurà. Hauré de tenir paciència». Però la paciència també s'acaba i després de setmanes i setmanes res canviava. Ella no s'havia adonat que el rei sí que s'havia fixat en ella i que qualque dia li havia demanat a la jove que qui era aquella dona que semblava trista tot el dia. I la jove va voler explicar-li la veritat, però tampoc es va atrevir. I en comptes d'això va decidir que podien fer una festa per celebrar que s'havia posat fi a l'encanteri. I a el rei li va agradar molt aquesta idea. I va decidir anar a la capital tot sol per comprar tot allò que necessitessin. Va demanar a un per un de les persones que feien feina a palau si volien res, inclús a la princesa. Aquesta va demanar que li duguessin una pedra dura, dura i un remei d'amargura. I va partir el rei a cavall tot sol fins la capital i arribat allà va comprar totes les coses que li havien encarregat. Li quedava una. Allò que la princesa li havia demanat no ho trobava per en món. Fins que un bon home li va indicar on. «Digui'm vostè, per què serveix això?» «Això ho compren aquells que estan cansats de la vida i que volen partir». El rei va quedar inquiet amb aquella resposta, però va tornar a palau. Va repartir tots els encàrrecs i quan li va donar el seu a la princesa i aquesta es va dirigir cap a l'habitació, el rei la va seguir. Va parar s'orella a sa porta i a vegades mirava pas forat de sa tancadura amb què feia. Sa princesa, que no sabia que el rei l'estava escoltant i mirant, va posar la pedra damunt la taula. La va mirar. Pedra dura, dura. Te'n recordes quan un jove pastor em va contar la història d'aquell rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan?
2: Sí, que me'n recordo.
0: Amb la veu que tenen les pedres. Voltros ho sabeu millor que ningú. I te'n recordes que em va dir que per trobar el palau necessitava rompre unes sabates de ferro?
2: Sí, sí, me'n recordo.
0: I que jo vaig anar a ca al ferrer a que me les fessi i vaig abandonar mon pare que tant estimava per anar a cercar palau?
2: Oi, tant.
0: I que després de molta feina vaig trobar el palau i vaig asseure'm setmanes i mesos al costat del rei que dormia?
2: Sí, que me'n recordo.
0: I te'n recordes que quan vaig comprar aquella jove perquè la volia alliberar i que em fes companyia i que aquella em va enganar i no va saber dir la veritat la nit de Sant Joan, em va dur a escoltar un concert al balcó mentre ella seia al costat d'aquell rei?
2: Sí.
0: Idò, si tots aquests sacrificis han estat inútils i el rei decideix marxar amb un altre, jo també vull partir. I el rei, que no sabia si aquell partir volia dir partir de palau o partir per sempre, va entrar corrents a l'habitació i la va agafar pels braços. Li va demanar si tot allò que li havia dit a la pedra era veritat. La princesa va fer que sí amb el cap. Aleshores, el rei la va abraçar. És gràcies a tu que l'encanteri s'ha acabat. El que va succeir amb la jove, només ella ho sap, doncs l'últim que la va veure corrents, corrents, corrents, corrents per un camí, fora de palau. El rei i la princesa van decidir que volien partir d'aquell palau que tantes complicacions els hi havia duit. I van decidir tornar al palau d'ella, on hi havia un rei que vivia des de fa anys pensant que la seva filla havia desaparegut per complet. I ja us podeu imaginar el somriure que se li va posar a la cara quan va veure aparèixer en aquella princesa, a la seva filla, i sobretot al costat d'aquell rei encantat, que ara sí ja era ben despert. Aquell vespre van fer una festa que encara avui recorden tots els contes. I ja ho sabeu, voltros, que si voleu arribar al palau d'aquest conte, potser que aneu encarregant unes sabates de ferro. Conte contat, conte acabat. El príncep dorment, conte de tradició oral.
3: Yo me pregunto...

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i la dona que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom a l'aldictat, si ja no hi ha qui hi posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han d'assecallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6enes jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struch impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Un poble que es manté viu no és un reducte folclòric, nostàlgic i melancòlic d'un passat que no perviu. Un poble sol sobreviu si incorpora innovacions a ses velles tradicions, conservant lo que era apte, i avança i s'adapta a noves generacions.

0: Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.
1: En nom de Déu,

0: Avui tenim amb nosaltres una Núria Capó, sociòloga i pagesa de la finca de Sort de Baix, a Ciutadella, a qui volen conèixer i conversar d'aquestes i altres coses. Bones, Núria.
1: Hola, bones tardes.
0: Benvinguda a les Mesurades.
1: Gràcies.
0: Què és per tu la terra?
1: Queda curs i tal vegada amb els temps que corren dir el que sent per jo que és la terra, però la terra per jo és la mare. Mare terra que mos sosté i que mos alimenta i mos nodreix. I d'aquí tal vegada nosaltres fills humans, no únics ni exclusius, no som els únics fills d'aquesta terra, d'aquesta mare, el que de és una mica mos hem passat de sa retxa i tal vegada és hora de tornar cap a mirar sa terra, tornar cap a cuidar sa terra i deixar de fer aquests adolescents esbojarrats que tal vegada han fet durant els darrers temps, pensant que sa terra era un espai d'explotació i no un espai de relació, on sa relació de sa recíproca i on ella mos dona perquè nosaltres li donam. I és com... I quan tu dones, tu reps...
2: Ses Mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Res, m'agradaria començar aquesta entrevista per donar a conèixer en termes més generals la vostra pràctica artística i la pregunta és com la descriuríeu.
1: Bueno, creo que siempre partimos de la idea que podemos hacer grietas en la realidad y eso parte de la práctica que hacemos o del, más que práctica, la vida, ¿verdad? Porque no separamos vida y arte.
2: I llavors estem com arrelades dins del que denominem la poètica filosòfica de l'amor subversiu i les cures extremes, dins de la nostra pràctica artística, dins de la nostra vida en general, perquè poques vegades o mai pues això no se separa una cosa de l'altra.
0: Què és per vosaltres amor subversiu i cures extremes?
2: Doncs la humilitat.
1: La escucha, la respiración, contigo, con la otra, con todo.
2: El compartir.
1: La comunidad.
2: La sinceritat, la tendresa.
1: I la revolució.
2: I la radicalitat. En tot moment.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es forma.

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

0: Per això avui tenim com a convidat en Sergi Riudavets, jove pagès de Santo Domingo, entre Punta Prima i Sant Lluís, que ens explicarà el que fan i com, entre altres coses. Bona, Sergi.
1: Bona tarda, Carlos. Com va?
0: Bueno, la primera pregunta que faig de tots els convidats és: què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra és el pilar, diguem, no? De l'alimentació. És a dir, es destrueix la terra, mala alimentació o no alimentació, per tant, sense una terra ben cuidada i això, pues, no hi ha vida. La terra és de qui
2: la treballa. Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny, com coneixeria, la mare que em va nodrir.

0: Bones bruixes, bruixots, benvingudes.
1: Benvinguts. Això és Radio Far i esteu escoltant...
0: Arizonas. Hola a tothom, Arizonas, com esteu? Esperem que tot beníssim. Gavi, com estàs? Com va tot?
1: Hello, aquí surfejant la ola de desembre, que és guapa, però contenta perquè veurem l'any dins un spa.
0: Sí.
1: O no?
0: Aquest és l'horitzó, no?
1: Aquest és l'horitzó. Com autèntiques reines, perquè ens ho mereixem molt.
0: Ai, sí, moltíssim. Aquest 2023 ha estat
1: sí.
0: Un any nefast. Per oblidar.
1: Acabarem l'any en l'espa i després haurem d'anar corrents a fer alguna cosa, segurament.
0: Segur.
1: Sortirem de... Tindrem una hora i mitja per l'espa i després...
0: El relax s'acabarà ja quan tanquem la porta de l'espa.
1: Exacte, però bueno, mira, ja està bé, o no? I bueno, tu com estàs?
0: Bé, bé, anar fent. Aquí també... És igual, no hi pensem gaire. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, estem felices, perquè mira, la setmana passada ens van entrevistar d'IB3 Ràdio. Connexió local.
1: Va ser molt divertit.
0: Sí,
1: no?
0: Va ser guai.
1: Vaig fer un poc de vergonya.
0: Que va?
1: Sí, però bueno, we are famous people, you know?
0: És vinaç. No, moltes gràcies des d'aquí, Anna Magda, de Connexió Local, per contactar amb nosaltres i per poder donar un poc més de difusió en aquest miniprojecte d'Arizonas.
1: Ara igual tal vegada ens escoltarà algú o alguna, o
0: igual,
1: alguna...
0: Exacte, alguna...
1: De Mallorca.
0: Mallorquina o eivissenca.
1: Hola, que... mallorquins, mallorquines. Com esteu?
0: Vinga, doncs anem al tema d'avui.
1: Yes.
0: Avui xerrarem amb una persona molt, molt guai i molt, molt interessant d'un tema sempre candent, sempre complex, llarg d'explicar i amb el que totes ens sentim d'una manera o altra identificades i representades. El tema és les cures i el rol femení al si de la família.
1: Temàs.
0: Un temàs.
1: La maternitat en majúscules, no? Com que és un tema relacionat amb l'àmbit domèstic, al igual que les cures, les responsabilitats, la carga mental, sempre s'ha considerat com un tema un poc menor, no? Sembla que fins i tot menys universal que els grans temes com la filosofia, la història, la física, ara que està tan de moda entre els tios, escoltar podcast de física...
0: De física quàntica.
1: De física quàntica. Vale, ok.
0: Bueno, està bé, està bé.
1: Sí, està però bé. Bueno, saps? Te preocupes com ha nascut l'univers, però resulta que el que passa quan neixen els éssers humans, què?
0: Bueno, això ja ho deixen anar... Bueno, no tots, ni totes.
1: No, però bueno.
0: Però sí, és un tema que no els interpel·la tant.
1: No, bueno, pues res. Això no és cap tonteria.
0: No. Idò, avui vindrà aquí, en els micros de Radio Far, a parlar del tema que ens ocupa, na Irune Intxaustegui, pedagoga, psicoterapeuta i terapeuta familiar afincada aquí, a Menorca. Concretament, en el teu poble, Gavi, i un poc el meu, que és Lo.
1: Ai, estic molt contenta, em fa moltíssima il·lusió tenir com a convidada a una de les meves gurus emocionals. Perquè jo a Irune li faria un monument a la plaça de la Conxa, a l'Ayor.
0: Hòstia, vale? Que bona que ets.
1: Sí, recomano a tothom posar una Irune a la seva vida perquè l'ajudarà a veure les coses més clares, més simples i sempre amb possibilitat de resolució.
0: No farem una intro molt llarga avui perquè ens quedarà un programa de 2 hores, sinó que ràpidament, quines són les recomanacions que mos duràs avui, Gavi?
1: Pues mira, la veritat és que tal com comentava en el programa de Noves Masculinitats, les dones portem des dels principis dels temps reflexionant sobre el rol que ens esté assignat en el nucli familiar. De les pressions socials, de les càrregues mentals, del que significa ser mare o no seró, de les expectatives, de trobar un equilibri entre la vida familiar i la laboral, del desig, etcètera, etcètera, etcètera. No? Assajos, novel·les, poemes, sèries, pel·lícules han retractat de diverses formes les alegries, però també i sobretot els malestars en relació a aquests temes i molts altres. Així que ha estat realment difícil decidir què recomanar-vos perquè la llista és pràcticament infinita. I suma i sigue, i suma i sigue, i suma i sigue. Que és un tema que jo m'agrada... Com que la relació mare-filla també és una cosa que m'obsessiona bastant,
0: exacte,
1: cada vegada vaig trobant més coses.
0: Ja.
1: Bé, la cosa és que en realitat he hagut de tirar una mica sorts, perquè ha estat complicat. Així que en primer lloc parlarem de Las Madres No, una novel·la de l'escriptora basca Katixa Aguirre, publicada en espanyol l'any 2019.
0: Ok.
1: I en segon lloc, una de les nostres sèries favorites del món mundial. I sé que això t'agradarà molt. Perquè avui parlarem de Better Things.
0: Wow.
1: Una sèrie creada l'any 2016 per Pamela Adlon i Louis C.K. Sí, sí, aquest actor còmic americà, el qual diverses de les seves col·legues van acusar de masturbar-se enfront d'elles fa uns anys.
0: Exacte.
1: Això va ser un problema molt gros per la Pamela.
0: Li va afectar el Me Too directament.
1: Sí, però bueno, això. Un llibre i una sèrie.
0: Molt bé, començam.
2: Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de WhatsApp.

0: Les cures són totes aquelles activitats que habitualment realitzem les dones per al manteniment de la vida i de la salut d'altres persones. Històricament invisibilitzades, poc o gens remunerades i relegades a l'àmbit domèstic, les cures són una de les qüestions clau dels feminismes. I aquest segle XXI no serà verdaderament feminista fins que aconseguim trencar esmotlo i aprofundir seriosament des d'una perspectiva oberta, transversal i interseccional en la necessitat de repensar i reformular el paper de les dones quant a les cures. Les cures, tradicionalment, les hem fet les dones, al si de la família i més enllà. Però avui ens centrarem en les cures del nucli familiar. Quin bé sent el rol femení a les famílies? Què s'espera de nosaltres com a mares? Què s'espera de nosaltres com a filles? I com a parella? Tot això, el que s'espera de tu com a dona, coincideix amb el que tu sents? El que tu desitges? Com ho gestionam? Quines frustracions i lluites internes ens genera? Hem aconseguit trencar algun mollo? Ai, quantes preguntes!
1: Magda, nosaltres som integrants de ple dret en el club de, no de males madres, que també, sinó de mares atribulades.
0: Atribulades constantment, no? Sí, sí, és un drama, tio.
1: Perquè la nostra vida, o jo almenys penso que la meva, es va capgirar totalment després de ser mare.
0: Sí.
1: I ho he de dir, ho he de dir aquí, en aquest programa, que és un programa en clau feminista, ¿vale? Perquè per jo va ser la maternitat la porta de tornada cap al feminisme.
0: Sí, per jo també ja ho hem xerrat moltes vegades.
1: Sí, no? És el moment en el que entres de ple en la divisió sexual del treball i penses, Dios mío, ¿sabes? Tornes a pensar, sí, fins a aquell moment semblava que ja estaves alliberada, tu ja no eres com la teva mare, ja havia passat, no? Però...
0: No, no. I és quan entres amb el tema de les cures, no? Yeah. La càrrega mental, sí. Haver de decidir bueno, qui fa més feina que l'altre, qui s'encarrega de tota la logística familiar o d'aquesta càrrega mental
1: aquest
0: més que l'altre, no?
1: I començar
0: a repartir.
1: Jo he fet això, no? Però jo he fet així, vas fent llistes, no? Sí, vale, però...
0: Exacte. Sí. Bueno. Com dèiem, les dones segueixen suportant la càrrega de cures familiars. Segons el dossier estadístic Les dones a Catalunya 2021, elaborat per l'Observatori de la Igualtat de Gènere aquell any, ha sigut l'última estadística a la que he tingut accés, o sigui que són les dades que us puc oferir, Arizones. El dossier, que es titula Les dones a Catalunya 2021, va ser elaborat amb les dades dels principals i més actuals indicadors de desigualtats en el món laboral, en les condicions de vida, formació, salut, representació política, TICs, esport i cultura. En les conclusions del dossier es van destacar les dades que mostren les desigualtats en qüestions de corresponsabilitat. El dossier evidencia, per exemple, que a Catalunya, durant el 2019, el 92,53% de les excedències per cura de fills i filles van ser demanades per dones. El 92,53%.
1: Uau.
0: I el 79,06% d'excedències per cura de familiars van ser també, oh, sorpresa, demanades per dones.
1: Sorpresa!
0: Pel que fa a les tasques domèstiques, en dies feiners, les dones hi dediquem de mitjana 1,91 hores diàries i els homes 0,92. En la cura de persones dependents, el 41,4% de les dones ha indicat que són les cuidadores principals de les persones amb discapacitat i en el 8,6% dels casos la seva parella. Em sap greu no poder oferir les dades relatives a la nostra comunitat autònoma, però no les he aconseguit trobar. L'Institut Balear de la Dona no ha dedicat cap estudi de moment en relació a aquest tema concret i el recentment inaugurat Observatori per a la Igualtat de les Illes Balears, que es va inaugurar el juliol del 2022, tot i que ja s'han publicat diverses estadístiques i estudis al voltant de les desigualtats i violències que ens colpegen, el tema de les cures encara no ha estat tractat. Sigui com sigui, el tema és que les dones seguim sent les principals responsables de les tasques de la llar i de les cures domèstiques. Passada la pandèmia, aquesta bretxa de gènere a la llar s'ha reduït comparat amb el que passava abans del confinament, però les dones continuem sent les que dediquem més hores a aquestes feines no remunerades. La doctora en Sociologia i professora d'investigació del CSIC, Maria Àngeles Duran, ho explica així. Obro cometes. Jo he estimat que el temps extra que les dones dediquen a cuidar és l'equivalent a fer 5 llicenciatures. Són una o dues hores diàries, però durant tota la vida.
1: És fort, eh? Quan fas aquests nombres, no? És com quan dius, me fumo un xerro al dia, però en realitat ho me deixes en un any, no?
0: I
1: de repente...
0: Són hores
1: cobra
0: de
1: dimensió,
0: fumar.
1: Eh? Sí. Pues això mateix, no?
0: 5 llicenciatures, Gavi.
1: Ai.
0: El treball no remunerat de les llars equival a un 30% més que tot el treball remunerat que es fa al mercat laboral. Un 30%, segons dades de la doctora Duran, que afegeix que implica l'equivalent a milions de llocs de treball. Se'n posen els pèls de punta. Bueno. La doctora Maria Àngeles Duran, de nou, explica... Obrim cometes. S'assumeix com a normal, però és una mena d'expropiació social del seu temps de vida. Cal un canvi cultural i un esforç col·lectiu. Bé, crec que no hace falta decir nada más.
1: No hace falta decir nada más. No?
0: I, bueno, i amb tot això passam a la conversa amb Nairune Inxaustegui, que segur que serà llarga i més que interessant.

0: Pues venga, aquí son Magdeta.
1: A una, tu sección.
0: En mi sección. En mi parte.
1: Molt, molt guay, ¿eh, Nairune?
0: Sí.
1: Te veneramos.
0: No sé ben bé què hem comentat de tot el que, de tot el que hem parlat, però sí que me quedo amb una cosa que hem dit en off, uh-huh. I que és que podríem fer un consultori, un consultorio, no? com el Lalo Comidista, però con Irune, una vez al mes, eh? Nos proponeis preguntes.
1: Exacte, Arizona, apuntau, us semblaria interessant.
0: Seria molt guai, o no?
1: Molt.
0: I una vegada al mes portem a la nostra gurú emocional,
1: Irune Chaustegui.
0: Irune Chaustegui, i contesta preguntes.
1: Ens contesta, exacte. Preguntes, reflexions, idees, sí. Contradiccions...
0: Sí, sí. Malestars que tingueu...
1: Lo que tingueu.
0: Lo que tingueu.
1: Lo que tinguem.
0: Lo que tinguem. Sí, nosaltres també podem... Exacte. Nosaltres farem preguntes, però com si no fossin nosaltres.
1: Sí. Ens
0: enviarem una... No? Això estaria guai.
1: Bueno, és una gran idea. Ho proposarem a Radio Far, a veure què tal.
0: Venga. Sí, podem fer un altre programa. Bé, bueno, com comentava la intro, les dones portem des dels inicis dels temps reflexionant sobre la maternitat. Així que no és estranyar, una cosa que no és estranyar, perquè tenint en compte que durant molts anys es van veure confinades a l'àmbit domèstic, pues aquesta era la nostra experiència en majúscules, no?, que vivíem. Cito unas paraules de Simone de Beauvoir del Segundo Sexo que diuen: se dice caprichosamente que las mujeres tienen enfermedades del vientre y es verdad que encierran dentro de sí un elemento hostil. Es la especie que las roe.
1: Wow.
0: Aquesta cita, en realitat, per mi és com que ve rodada per poder presentar-vos la primera recomanació que vos porto, que és la de Katisha Aguirre i la seva potentíssima novel·la Las Madres No, editada per Editorial Tránsito en el año 2020 i traduïda del basc al castellà per la mateixa autora. O sigui, ella primer la va escriure en basc, és una dona que escriu normalment en basc.
1: En euskera?
0: Sí, perdó, en euskera.
1: No passa res.
0: Bé, personalment, aquest llibre, Las Madres No, em va captivar des del títol mateix, quan el vaig veure, perquè ja abans de començar la lectura no podia evitar intentar completar aquest sintagma, no? Perquè quantes coses podríem escriure darrere aquest no?
1: Ja. Yeah.
0: Las Madres No, què?
1: Yeah.
0: Exactament. Moltes coses, no? Un no que és gegant, com una llosa que la societat s'ha encarregat durant segles d'alimentar i que ha anat convertint en tabú i relegant al silenci molts aspectes, no?, de ser mare. Bueno, la cosa és asexualitats normatives, maternitats normatives també, no? Sempre hi ha una norma, no?, a la que s'ha d'arribar, i aquesta normativitat al final per nosaltres acaba sent una presó. En aquesta novel·la conviuen dues trames paral·leles. D'una banda, la història d'un filicidi, o sigui, una mare que mata els seus fills.
1: Uau, vale.
0: Perpetrat per una dona acomodada de l'alta burgesia basca. I per una altra, la de l'escriptora protagonista del llibre, que és com, jo crec que és com una espècie d'alter ego de la pròpia escriptora, en certa mida, bueno, que és una dona que acaba de parir, i se sent fascinada, bueno, fascinada no, sí, fascinada i a la vegada horroritzada per la història, per aquesta història d'aquesta dona que mata els seus fills, de manera que decideix prolongar la seva excedència laboral, perquè ella acabava de tenir un fill, per poder seguir el cas i escriure sobre ell.
1: Uau.
0: Ja.
1: Escolta, un apunt absurd, eh? Però es diu filicidi o parricidi? Parricidi és matat un pare, no? O ta
0: sí,
1: mare, no?
0: Sí,
1: un,
0: exacte. No, sí, és un filicidi.
1: Uau,
0: sí.
1: Vale, okay.
0: Sí, li vaig demanar ahir al meu filòleg de capçalera, que és el meu amo.
1: Joan Molero.
0: Hola, Molerito. I sí, m'ha dit que era filicidi. Ho vam cercar, eh?
1: Que bo, molt bé, molt bé.
0: Mira, què te parece? Una molt paraula bé. Més que
1: més?
0: Hem après.
1: Exacte. Un besito, pues, Joan.
0: Un beso. Pues, aquest llibre que està a mig camí entre l'assaig, la crònica periodística i el thriller, en aquest llibre l'autora explora de manera, per jo, magistral, els racons més foscos de la maternitat, i ho fa partint justament de dos tabús que completen a la perfecció aquest sintagma que us dic del títol, perquè les mares no maten. Una de les coses que no fan, no?
1: Ja.
0: No maten.
1: Ja.
0: I una de les protagonistes del llibre, que és Nalis, sí. No? I les mares no creen coses, sinó que crien, no? O sigui, i de fet, bueno, l'altra protagonista d'aquest llibre fa tot el contrari, perquè ella s'agafa...
1: Està criant i està creant.
0: Una baixa maternal, no per criar el seu fill, millor, sinó per escriure un llibre. I de fet, bueno, en tot el llibre hi ha com un... Hi ha un procés de reflexió al voltant d'això, no? Perquè és com que se sent un poc mala mare, no? Què diran? O sigui, no ho diu a sa feina, que ella no tornarà a sa feina per escriure un llibre, perquè què diran?
1: Que interessant.
0: No? Aquí hi ha un altre tabú, no? Mm. Aquest llibre té una escriptura àgil que no dona respir i la narradora intenta explicar les motivacions del crim, tal vegada el més terrible i inenarrable de tots, no? Perquè el crim d'una mare que assassina els seus fills és com que no té paraules, no?
1: Sí, és una cosa que ens costa molt d'entendre.
0: Bueno, i ella, clar, acaba de tenir el seu, per tant, hi ha moltes preguntes aquí al voltant de lo que està passant, no? El mateix temps, ella en el llibre va desgranant els seus propis dubtes, no? O sigui, funciona com un mirall, no? La història. Pues, dubtes que van des del desig de tenir fills o la casualitat d'haver-te quedat embarassada i de dir, pues, tiro cap endavant. Els somnis, l'avorriment, el cansanci... En el cas de l'avorriment, és molt bo perquè aquesta cita que vos he esmentat de Simone de Beauvoir surt en el llibre, però també una altra de la Doris Lessing, per exemple, que diu que per una dona intel·ligent no hi ha res més avorrit que passar infinites hores amb un nen petit, no? Que és una cosa que quan he llegit el llibre he pensat, no? Totes aquestes hores que passes quan tens un bebè, que poden ser molt guais i a la vegada te poden enfonsar en una solitud i en un... Bueno, sí, en una desconnexió, no s'ho passen mai, no? Sí. Les obligacions, la culpa per fer o per deixar de fer, que no ho han xerrat també amb Nairune, tot això.
1: L'amor, frustracions.
0: Les frustracions també, i la necessitat de crear en un moment donat i de fer en el teu àmbit personal i les traves que ens imposa la maternitat per fer-ho, no?
1: Exacte.
0: I també pues, el temor, no? Perquè qui pot matar un nen, no? Pues una novel·la fosca, profunda, intel·ligentíssima, que ens recorda que per molt domèstic que sigui, el principi de la vida i les seves conseqüències a les nostres vides és un tema crucial.
1: Molt
0: tanto bé. Com la física quàntica.
1: Les madres no.
0: Sí, de Catixa Aguirre, que es pot trobar, com sempre, a les biblioteques de Menorca. No us ho perdeu, perquè us encantarà.
1: Molt bé.
0: Però no tots són foscors en la vida d'una mare, no? També hi ha cansanci!
1: No m'ho diguis!
0: Que també ho parlàvem en Nairune, no? Sí, especialment les dones que viuen totes soles. I, bueno, la protagonista d'aquesta història no és que sigui una mare soltera.
1: No, ni molt manco.
0: Però quasi.
1: No, però mira, precisament...
0: Allà hi ha molta cura, sí.
1: Hi ha molta cura del seu exmarit, fins i tot. Sí, encara se'n cuida i sosté econòmicament el seu exmarit.
0: Ella.
1: A ell.
0: Clar. Ja, molt fort això. No t'ha de ser una cosa molt heavy d'aquesta història.
1: Estem xerrant de la protagonista de Better Things, perdoneu, que ens hem avançat. Vinga, va, sí.
0: Aquesta és una de les nostres sèries favorites del món mundial i en el meu cas va ser la que m'ha acompanyat en los estertores d'una cosa anomenada pandèmia. Te'n recordes? Sí. Que va existir una cosa que es deia així?
1: I tant.
0: Pues Better Things, exactament, Better Things. Una sèrie que segueix la vida quotidiana, amors, desamors i altres petites coses de Sam Fox, mare divorciada amb tres filles meravelloses, algunes vegades, unes altres no, les voldries matar,
1: sí.
0: No? Na Max, Frankie i Duke, i una mare de la protagonista, que és la cosa més genial, o sigui, el personatge més genial que pot existir en aquest món, que es diu Phyllis.
1: Exacte.
0: Ai, per favor. A priori pot ser que no us digui res, això, no? Bueno, quatre dones per allà rodant. No, això és el Festival de les Hormones Femenines, contat d'una manera, però exquisita i brillant. No us deixeu enganyar. Aquestes dones vos robaran el cor perquè us veureu tan reflectides, tant, però tant, tant, tant, que estic segura que plorareu tant o més que jo.
1: que ja es dir molt.
0: Que ja es dir molt. De fet, crec que me la tornaré a veure.
1: Vinga, va.
0: De fet, ahir me vaig tornar a veure un parell de capítols.
1: Sí, no és, que, sí, és que sí. No pots aturar. Quan comences amb Better Things,
0: ai, per favor.
1: T'enamores de Nassam, sí.
0: Total, la manera que té de contestar-li a les seves filles moltes vegades que dius, jo voldria fer així.
1: El seu veces... cinisme, el seu sarcasme, però la seva capacitat d'estimar i de fer malabars.
0: Uf.
1: O sigui...
0: I aquest cansament que té tot el temps, no? Que a vegades, bueno, ahir veia un capítol on hi havia una dona que li xerrava de les seves, bueno, de bueno, lo que és tener hijos, no sé què, que tu no tienes tiempo para ti, que tendrías que tener tiempo para estimar y para no sé qué, y para tus movidas y tal. Y iban saliendo flashes de momentos de ella con sus hijas.
1: Sí.
0: I era molt xistosa, era com per una banda el que li deia aquesta dona i per una altra banda ella barallant-se a mort perquè havia d'anar amb el cotxe a portar-les per tot, sí, i sí, estar sí. A disposició d'aquestes filles i després la ingratitud, no? Perquè a més se n'enfotien d'ella i amb el seu pare no el castigaven gens per lo que vivien perquè ella està allà pencant cada dia, no? Mm. Això m'ho recordava molt a la meva amiga Inés.
1: Bueno, el nivell d'exigència, no?, envers el paper de les dones i el nivell d'exigència que se li atorga en els homes en el si de la família.
0: Exacte, doncs pues això. Bueno, aquí tenim festes descontrolades a casa mentre ella no està, una mare demandant i molt, molt curiosa, bé?
1: Que és l'àvia.
0: Ai, per favor. Filles atribulades, amigues entrant en la menopàusia, també, que tenen les seves mogudes també. Dones que se toquen espits perquè s'estan caiguent, cares que cauen també. En fi, pares i exmarits desapareguts, amants, amor frustrats, feina, perquè aquesta dona ha de fer molta feina.
1: De fer feina. Mm.
0: I tot explicat amb un sentit de l'humor, bueno, exquisit.
1: Exquisit. No?
0: Aquesta sèrie, vos ho dic, aquesta sèrie ens explica. Hi ha un moment, per exemple, ahir vaig veure un dels capítols i hi havia un moment que ja estava com explicant estava com en una sala que l'havien convidat al cole d'una de les seves filles per donar una xarra acerca de la dona i diu, en un moment els hi comença a demanar qui té la regla, qui no té la regla, i ningú s'animava a contestar, al final van començar a sortir, no? Que, mm-hmm. Qui ja no té la regla, i en un moment diu... totes som noies, totes som dones, totes sagnem i sofrim i després deixem de sagnar i continuem sofrint, però trobareu el vostre camí, perquè som dures de pelar i podem suportar-lo. I mentre tinguis fent tu mateixa i cuidem de les altres i ens recolzem, la resta vindrà sol.
1: Tribu. Com veníem dient.
0: Exacte. Aquesta sèrie ens explica... I els senyors, a vosaltres també vos explica.
1: I
0: senyors,
1: tant.
0: Senyores, senyoritos.
1: Sí, sí, sí.
0: Veure la vida de Sam és veure la vostra pròpia vida passar. Tant que els episodis que duren menys de mitja hora es desfan com un caramel que no voldríeu deixar, no voldreu deixar de menjar.
1: Exacte.
0: No us explic res més perquè podríem fer un programa sencer només parlant d'aquesta sèrie, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues així, repeteixo, Better Things en HBO.
1: Olé, molt ben duites aquestes recomanacions, Gavi, superinteressants. I, bueno, moltíssimes gràcies. Crec que, com sempre, hem allargat un poquet més del compte.
0: Segur.
1: Però esperem que no vos hagueu avorrit.
0: I mos veiem la propera setmana.
1: Avui tancam el programa amb un tema de Xego, un grup de noies madrilenyes que me tenen fascinada. I amb Oh Boy canten el noi-noia parella que de tant en tant s'hauria de cuidar tot sol.
0: Na, na, na. Txan, txan, txan.
1: Us ha xutxat molt.
0: Adeu.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura de jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui m'ho centram en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

posa les coses al seu lloc, només el temps dona-ho treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall

vista tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

relat perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons, que cadascuna representa un món, com ja veurem també en el programa d'avui. Amb aquesta música mos atracam en el poble, que és d'on surt realment la música. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, en la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus. Bon dia i benvingut, i un honor que m'ho vulguis acompanyar avui aquí.
1: Pues molt bon dia, molt content de venir.
0: Beníssim. Bé, deim això de l'estil perquè la música de les habaneres i la cançó marinera no l'encasellam del tot en això que deim de la música tradicional o popular o música d'arrel o com li vulguem dir, perquè aquesta música en un principi té com a característica principal que no té autor, o vaja, que en desconeixem l'autor perquè s'ha perdut en els annals dels temps mentre s'ha popularitzat, diguem, i la gent l'ha anat cantant. En canvi, aquesta tradició de les habaneres sí que té, és molt fàcil identificar qui és l'autor d'aquestes cançons. De fet, avui en tenim una mostra més que clara, que és en Tòfol, autor de bona part d'aquest cançoner que m'ho és tan conegut avui en dia. És veritat, Tòfol?
1: Sí, això m'acosta es distingir entre la música popular i la música, diguéssim, habanera, la música de taverna i tal. Perquè jo tinc un concepte, que potser que no sigui correcte, que és que la música popular ve de poble i que és quan ja hi ha hagut una transmissió oral i una constància en l'audició de anys. Per exemple, podem dir la novia del Gendà, podem dir, per exemple, Capes Mortaques, que nosaltres no tenim ranxo ni cavall per galopar. Aquesta és una cançó que ja és popular. I, en canvi, per exemple, Capes Romandre, que és una cançó que té una quarantena bons d'anys, pues aquesta cançó la podien classificar dins d'aquesta cançó melòdica, moderna, marinera i tal, i en canvi, ja quan jo la sent cantar per tant de grups i tanta gent que fins i tot ignoren que sa lletra sigui meva, jo ja tinc aquella satisfacció que me van dir una vegada un, és que quan una cançó passa a ser popular és la màxima glòria, entre cometes, que pot tenir un autor sense que sàpiguin de qui és la música.
0: Estic molt d'acord amb aquesta apreciació. De fet, és probable que mos trobem un poc amb un gènere, un estil de música que està un poc en la frontera entre la música d'autor i la música popular.
1: Clar, ja ho dius tu, la música d'autor és un que se coneix l'autor, i la música popular, pues, ara una cançó sobre Rosalet de Roses Blanques, una preciosa cançó, pues aquesta jo no sé ni de qui està feta ni que deixa d'estar feta.
0: Aquí va ficar molta mà en Deseado Mercadal, en aquest moment. Tot i que et cerques motiu aquest de Rosalet de Roses Blanques i si la mà tornara tinta, el trobam
1: a moltes altres
0: lletres que... d'Eivissa, de Mallorca, de Catalunya. En canvi, així com la coneixem avui en dia, amb aquesta música que tothom canta, té molt de Deseado Mercadal. I és un poc es queda aquestes cançons, no? Que sí que si rasques tenen autoria, però han passat a formar part de l'imaginari col·lectiu de la gent. I jo crec que en el teu cas, això passa molt, començaríem a repassar quines cançons són d'en Tòfolmus, que el tenim aquí de viva veu i que avui és en nosaltres, a Ràdio Far, tenim el gust que sigui aquí. Doncs totes aquestes cançons són d'ell, no? I començaríem a repassar i els coneixem, no? I Escolta el vent, i Vell mariner, i Pregària marinera, i etcètera, i tantíssimes altres que coneixem i que reconeixem, no? De fet, ets autor d'una de les més, l'he dit fa una estona, més reconegudes, que a més, si no vaig errat, la teva primera cançó, que és Escolta el vent.
1: Escoltes vent, sí, Escoltes vent. Jo me'n record que... Jo en aquella època jo havia anat per la casa de Menorca, de fet, festejava la filla del conserge, allà, així que em poc descansi, i que mos van casar i tal. I van ser la mare dels meus tres fills, I allà vaig conèixer en Gumercindo Riera, un magnífic poeta, que jo me sembla que no se li ha fet tots els honors que se mereix la seva obra, i és el que havia fet el primer festival de l'O. I el segon també havia fet la lletra amb el Monasterio, i va arribar, jo vaig conèixer la Casa Menorca un dia, i em diu jo no vull presentar-me més. Com que jo havia fet que algunes cançonetes que cantaven allà amb en Didac Monjo Júnior, i va dir, diu, tu que fas lletres de cançons podies fer, o presentar-li, i jo li vaig enviar, me'l va presentar, i va dir, bueno, mándame una canció, mándame una letra, i jo li vaig enviar la lletra d'Escoltes Vent. Aquesta lletra estava dins una carta

0: feia vent i jo pensava que li puc dir més en així que jo no li hagi dit en aquesta cançó, i vaig dir, sí, li puc dir mira el cel i escoltes vent, que en aquell moment, des de Menorca t'arriba, te dirà que tu ets la vida i el meu cos l'aliment.
1: Perquè en aquest cas, qui era Menorca i qui era fora?
0: Jo era Menorca i ella era,
1: i ella
0: fora,
1: era fora. Barcelona. Per tant, des de Menorca t'arriba aquest record.
0: Exacte.
1: Observem com aquesta anècdota, diguem, anècdota real, no? Arriba a l'Airetzea com a gran frase de l'imaginari col·lectiu de tot Menorca, mira el cel i escolta el vent, no? Anem a escoltar la cançó i després en farem un comentari, perquè és una versió molt especial que hem recollit per aquí, perquè tu ja has anomenat el Festival de la Llor, i tindrem ocasió de xerrar-ne, perquè segurament és una fita que té bastant a veure amb l'evolució posterior d'aquest gènere.

0: Molt bé, preciosa cançó, eh? Sí. Gran inspiració.
1: Si no ho fos, no hauria durat tant d'anys.
0: Aquesta cançó que hem escoltat, bé, que encara estem escoltant de fons, en realitat és una versió que es va gravar en directe, es poden sentir de fet de fons els aplaudiments del públic, en el teatre principal l'any 2010. És en Lluís Cintes, el solista principal, acompanyat del trio Arrels de Menorca, i veiem també alguna col·laboració, per exemple aquí hi ha en aquesta cançó en concret un contrabaix que el sona en Ben Mercadal, però aquesta cançó ha estat versionada per mil grups, eh? I de fet feien referència fa una estona en el Festival de l'Aior, que és allà on va sonar per primera vegada, perquè el Festival de l'Aior d'alguna manera té un paper bastant important en la represa un poc d'aquest estil, no? De la cançó marinera, la música venera, perquè hi ha un vincle entre aquesta cançó d'autor, que era, diguem, el certamen, amb el procés de popularització de totes aquestes cançons, eh? Per tant, m'ho recorda molt aquesta música lírica, la cançó lírica típica dels anys 50, 60, i com a poc a poc va anar derivant amb el vincle aquest amb la cançó marinera.
1: Sí, mira, aquesta és la música de Ortega Monasterio. Resulta que Monasterio, pues, és la persona de vegades més popular al món de la manera, però el que ha fet ell molt bé eren balades, balades, i aquesta és una versió estupenda que se va fer. És una cançó que si ara l'any que ve farà 60 anys, 60 anys. I el més important d'aquí és el que dèiem al començament, és la transmissió oral que hi ha hagut amb aquesta i amb altres cançons que els canten durant molts anys, per exemple en Escau.

0: que molta gent l'ha presa no perquè no hagi escoltat la música del disc, sinó que és com ha fet
1: perquè la sentida
0: en els
1: bars, la sentida en les trobades, i allò de és una cançó d'Ortega Monasterio i sí. Tofulmus, quasi podien, molta gent no ho coneix.
0: Podien dir que jo al cap dels anys, amb la bona relació que tenia amb les persones que feien la selecció de jurat d'aquest festival, Amics de Laurencs, me van dir, diu, van dubtar molt en que aquesta cançó la matessin perquè era la primera que van emetre en català. I va ser...
1: Dins del festival, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, majoritàriament eren cançons en castellà i aquesta va ser la primera, en català.
0: La primera en català.
1: Mm-hmm. I va tenir la fortuna que va tenir.
0: Sí, perquè primer la va registrar Marcos i en... Primer Manel, en Marcos mm-hmm. i en Todo, després, més endavant, ja de tots, la gent que ja l'ha cantada, en Joana Pons, en Joan Pons,
1: els Arrels de Menorca, els Sis de Ponent,
0: Maragassa i tot això.
1: Sí, sí, gran quantitat de grups. Clar, s'impulsa aquesta cançó marinera ve donat per la eclosió de molts de grups de l'època, no? I clar, això fa que el procés sigui un poc aquest. Els grups canten les cançons que tenen aquesta tradició que ja ve de la música lleugera i la popularitzen, no? I és un poc el que passa amb un dels grans grups, perquè si hem de xerrar de grups, no és el primer, però sí que segurament és el que té més transcendència, que és el que passa amb els Parranderos.
0: Sí, jo, que, a més, aquesta cançó, jo no amb tot sol és la repercussió així, que ha tingut, sinó que és la primera que vaig fer amb en Monasterio, i que si jo, sense aquesta cançó, jo tal vegada possiblement no m'hagués animat i tindria centenar de cançons que tinc escrites entre música enregistrada directament i actuacions. Va marcar en Monasterio aquesta transició que podíem dir de la música folclòrica i popular, que era molt reduïda, que se cantava, a obrir un ventall de cançó més balada, més melòdica, més moderna.
1: Molt bé. Jo m'agradaria fer-me ressò d'un article molt interessant. De fet, em vull fer ressò d'una revista que es diu Papers, que edita l'IME, l'Institut de Menorquí d'Estudis, i dins el qual hi ha un article molt valuós que xerra precisament sobre les havaneres i aquest estil de música. I això que estem xerrant en aquest article, ben explicat, molt millor que nosaltres, marca com a tres grans elements que conflueixen, no? I a Menorca eclosiona tot aquest estil de música gràcies a, per una banda, el que representa Ortega Monasterio, per una altra banda, la tradició que existia a Menorca, que existia més que segurament altres bandes, i això fa que s'avanera aquest estil de música prengui tanta importància a l'Empordà i a Menorca. Per què aquest lligam, no? I no a Mallorca i no a altres zones de la costa catalana, per què només a l'Empordà i a Menorca? I és perquè Menorca existia des de molts anys enrere, estem xerrant des del segle XIX enrere ençà, de la tradició d'escant líric a través de ses corals, eh? No és casual que tinguem un carrer Josep Anselm Clavé, Amor, per exemple, els cors derivats de Clavé, que són cors obrers que es feien a les fàbriques, aquesta tradició que existia a Menorca d'escant líric fa que pugui arrelar això més, i l'eclosió que representa Ortega Monasterio en s'obertura cap a aquest estil de música, i el tercer peu que explica aquest article és precisament l'existència d'un altre gran lletrista, que és en Tofo Fulmus, que el tenim aquí.
0: Gràcies. Però m'agrada molt això que deies ara, perquè hi ha la relació en Catalunya i Menorca, perquè hi ha una cançó, per exemple, Un senyor de Montunruc, que hi ha cançons que ens pensam que són purament nostres de sempre i que potser han vingut. El que passa és que després, el que deien, la transmissió oral se pot haver fet més popular a un lloc que no a un altre, però el naixement de la cançó pot ser a un lloc diferent, on s'hagi fet popular.
1: Jo crec que això és una cosa que passa amb una cançó, i crec que tu m'ho corroboraràs, si és així, amb una de les cançons més reconegudes quan xerrant de música menorquina i música marinera, que és la balada d'en Lucas,
0: sí.
1: Pretesa com a cançó menorquina d'arrel, i resulta que és d'Ortega Monasterio, però està feta quan Ortega ja no vivia a Menorca.
0: Exactament, exactament. En Ortega Monasterio va conèixer a una persona que li va explicar la seva història, i efectivament la història que va contar és d'una persona que era un pescador i que tenia i que se va enamorar d'una gent del nord, i se'n va anar i després va tornar el que anem popularment en sa quanta en ses cames.
1: I el pescador no era de Menorca?
0: No és de Menorca. Jo una vegada vaig conèixer a l'escau una persona que se va trecar i m'ha dit, jo som els qui vaig inspirar la cançó en Ortega Monasterio. I era d'haver, i jo no m'ho vaig acabar de creure. I li vaig dir, un dia xerrant amb el Monasterio, li vaig dir, i tu coneciste perquè xerrava en castellà amb ell, tu coneciste a Lucas? Sí, diu, però no se llamava Lucas. I diu, per què posiste la balada de Lucas? Diu, perquè en aquella època se va posar allò que dius Locum, hasta luego Lucas, i li va posar la balada d'en Lucas.
1: Si us sembla, anem a escoltar la balada d'en Lucas. Demà, també ho insinuaven, d'un dels grans grups que eclosionen dins el panorama, que són els Parranderos.

0: que bé que cantaven les parranderes.
1: Jo ara estava pensant el mateix. Els escoltava i deia...
0: És difícil d'agafar. La primera veu de Nilario és
1: absolutament autèntica.
0: El que jo penso que la cançó aquesta, una de les certificacions que és una cançó escrita fora de Menorca i fa molts anys, perquè si en Monasterio l'escrigués ara, l'any 2015, a Menorca, començaria la lletra d'una altra manera. No diria jo tenia una caseta vola al mar, sinó que diria jo vaig vendre una caseta fora del mar.
1: Molt bé. Sí, senyor. I això que diu, jo tenia una caseta fora del mar, no diu de vora la mà.
0: Sí, no? Sí.
1: Es dona compte que sí, efectivament, està feta fora de Menorca. No?
0: Sí,
1: però apropiada per el poble com si fos la cançó més menorquina del món. I això ho trob també un procés fantàstic, no?
0: Això que dius és una cosa que a vegades és la mà i la mà a la sensibilitat femení l'empre segons com també és nombre de síl·labes d'una cançó.
1: Bueno, això també passa.
0: Vora el mar és tota una síl·laba. Vora la mà
1: és una síl·laba més. I això compta molt a hora de fer les cançons. Perquè sé que en Tòfol és molt prim mirat, jo també tinc bastantes manies amb això, en què les síl·labes tòniques vagin dintre de les notes fortes del compàs. Perquè si no, després m'ho trobam segons quins disbarats.
0: Jo tenia una caseta vora la mà.
1: I ja no queda bé. Molt bé. Fixem-nos que els parranderos sí que van ser un dels primers, però quan van eclosionar, quan van tenir el seu màxim apogeu, diguem, ja hi havia hagut altres grups que ja n'havien fet la seva, perquè ells els 66 ja gravaven un disc, però que estava... cantat sobretot en castellà, amb un tipus de cançons com algunes ranxeres, boleros, aquesta música lleugera, melòdica, amb molt de ritme sud-americans, que estava molt de moda en aquella època, però quan van triomfar va ser quan es van decidir cantar precisament aquestes cançons, cantades en català.
0: Sí. I... Ciudad de Mahón.
1: També, clar, després hi havia aquestes com Ciudad de Mahón i tantes
0: altres. I Margarita, que lindes un mar.
1: Exacte, aquestes eren cançons en castellà, però en temàtica menorquina, que era un poc espont, i després de definitivament, la temàtica menorquina, cançons pròpies, lletres en Tòfol, Monasterio, i cantades en català, quan van arribar molt en fort, fins l'any 96 o 7, crec que van actuar, vull dir que van estar molts anys a la palestra, però és una trentena d'anys actuant, amb alguns canvis de components, però el nucli principalment és mateix.
0: Sí, sí. I molt sol·licitat, i molt popular.
1: No només a Menorca, van actuar a Calella en aquest festival.
0: I per televisió. Cap als anys 60 i pico van participar a un concurs de televisió. Després també van anar junts a un programa d'en Joaquim Maria Puyol, que vostè pregunta. També van gravar, va ser una gravació molt polida.
1: Molt bé. Un grup que va quedar un poc eclipsat segurament per l'eclosió dels parranderos, però que aquí l'hem volgut recuperar perquè tenim molta vàlua, també és més o manco de la mateixa època, van començar molt prest a gravar. Era un duet que es deia Marcos y Tolo, que també feien algunes cançons en castellà, aquesta música melòdica, però que prest es van diguem, abocar cap a aquesta música marinera, menorquina i habanera. I escoltarem ara una cançó de Marcos y Tolo aquesta precisament també és d'en Tòfol Mus. És una cançó que en Tòfol Mus explicarà un poc història. La cançó es diu Ets com una altra Menorca. I què passa amb aquesta cançó, Tòfol?
0: Amb aquesta cançó resulta que cap a l'any 67, 68, així, em va telefonar en Rafael Timoner, que va ser Bala de Mont, Pau Descansi, i era gerent de Catissa, i Catissa volia treure un disc, i em va dir, diu... Que volien que fos una... que anava a rebuf de set si t'escoltes vent i va dir que facis una cançó. Jo li vaig fer una i li vaig enviar la lletra de la vida d'un barguiner, l'avi meu va morir trist, a pesar que...
1: La va considerar massa trista.
0: Massa trista. És a dir, perquè saps per una felicitació de Catissa per Nadal. I jo vaig dir, doncs jo en faré una altra. I vaig fer aquesta de Ets com una altra Menorca, i en Desial me quedava a posar una música fantàstica, i la lletra va encaixar, no vam haver de repassar res.
1: I
0: primer que la va gravar va ser en Daniel Clavero, que havia estat, tenia la tanca de Sant Lluís, I bueno, pues després va agradar molt i el primer any estava damunt un disc de cartó d'aquests i el segon any ja van posar un disc de vinil. I
1: que curiós que una fàbrica es dediqui a fer discos, això és bastant impensable avui en dia.
0: És que en Timoner tenia molt bones idees.
1: S'ha de dir que aquí es podria fer un petit parèntesi, que és que quin impacte tenen les fàbriques, el moviment fabril, en sa creació de música. I abans en xerraven, no?, dels cors claver, allò que feia era agafar els obrers perquè poguessin cantar. Per tant, l'impacte de sa música amb el procés de ses fàbriques té la seva relació.
0: Allò que diu de sabaters de banqueta que cantaven.
1: Exactament, exactament. Tot això hi va molt lligat. Escoltem, per tant, Ets com una altra Menorca, lletra d'en Tòfol Mus i música de...
0: José Luis Ortega. No, perdona, d'en Deseado Mercadal.
1: Deseado Mercadal. Ets com una altra Menorca de Marcos i Todo.

0: Molt bé, i la cançó segueix i nosaltres sí. Xerrarem per damunt. Interessant, també aquest, sí, aquest testimoni.
1: Està molt ben
0: interpretada.
1: Molt ben interpretada. Mm.
0: De fet, avui hem triat un registre de cançons que no estan, diguem, digitalitzades, sinó que conserven el so analògic de les gravacions de discos i els cassets. Sí, en aquella època, en l'època dels cassets, que els cassets començaven a discos també, les dues coses. Hi ha un element que m'agradaria fer observar, que ens estem movent molt amb com ho diríem, amb un àmbit més llevantí de Menorca. Hem xerrat del Festival de l'O, hem xerrat dels parranderos, que eren bàsicament del castell, ubicats a Cales Fonts, amb el Mont Pescador. Marcos i Tolo eren de Mo. Segurament no és casualitat, en Tòfol Mus és fill d'Esport de Mo, la costa d'en Reinés és el mateix Reinés que el segon llinatge d'en Tòfol Mus, Reinés, la costa que puja, diguem, des de sa casa Reinés, que també és de sa família d'en Tòfol, cap a dalt Mo, davant sa sirena, per qui sa sirena aquella de Mo, davant hi ha una costa que es diu costa d'en Reinés, i Ortega Monasterio va venir a recalar precisament a Mo, perquè recordem que Ortega Monasterio era militar. I gràcies a aquesta coincidència ens trobam que es va forjar tot això, i tot això passava a la part de Llevant. Llavors, això passa que els primers grups i les primeres manifestacions es moguin sobretot més a la banda de Mo. Mo és castell, i poc a poc a l'O ja, bueno, tenim en Arcadi, que era darrere el Festival de la Llor i tot això. Però bé, això no vol dir que Ciutadella també en aquella part no s'anés fent ressò. De fet, el grup CPEP en els seus inicis té algun, no totes les cançons, però algun track, com per exemple Xerren d'Esmortar, ja Esmortar gravat en el disc de CPEP. Per tant, el ressò aquest hi és. Volíem un remarcar-ho perquè és un poc els orígens, però al final acaba resplendint a tot Menorca.
1: Sí, si són persones que i grups que van persistir dins una època que no hi havia tota la difusió, ara facilitar que la gent toca discos i sense tenir toca discos s'escolta la música perfectament, i aquella època pues, estava limitada, i és d'agrair a tots aquests que van començar de CPEPs i persones que se n'han anat com a Marcos Intolo, però per exemple en Beferro encara segueix participant encantades. I
0: Beferro, recordem que el famós fenomen dels frufrus a Ciutadella estava encapçalat per Beferro, i així com altres iniciatives musicals que van encapçalar. Bueno, Beferro estava dins CPEP, i després va continuar amb altres grups, i aquí tenim Xalandrí, Xerrodes Redesvents, aquests grups, i segurament el grup que més eclosió va tenir Ciutadella amb aquest estil de música arriba ja en els anys 90, perquè aquest és sobretot Sis de Ponent.
1: Fantàstics.
0: Sis de Ponent, jo crec que és un grup que se'ls ha de retre també un homenatge per la gran feina que van fer. Hem de destacar la feina musical que hi ha darrere amb en Pere Guimbau. Pere Guimbau és un guitarrista excel·lent, que treballa molt en jazz, també és professor de SESMUC a Barcelona, i aquest bagatge musical el va transmetre, diguem, a la creació de la música amb el Sis de Ponent, que comptava amb unes veus espectaculars.
1: Encara ho són.
0: Ho són. Sí.
1: I a més aquella cosa que dius, bueno, és que hi ha persones individuals que han cantat, o com la Joana Pons, han cantat un i tal, però allò són sis, i tots sis
0: a la perfecció.
1: Sí. Jo me'n recordo la darrera vegada que els vaig escoltar, i els hi vaig anar i els hi vaig dir, i quan cantau, tanc els ulls i sent les sis veus diferenciades.
0: Sents el baix aquell d'en Ricardo, que és absolutament inconfusible, el tenor allà dalt, tots els contrals, els barítons, en Gavi, que tu sabeu principal de tenor, està molt bé. Escoltem una cançó de Sis de Ponent. Ells també van gravar els grans hits, van gravar La balada d'en Lucas, van gravar Escolta el vent, van gravar Na nena, És com un altre Menorca.
1: I versions que van fer de cançons espirituals.
0: Exacte.
1: I van fer
0: I fan aquella cançó de Macarella, que està ambientada en unes gospels, la cançó de Sant Joan, que en el fons és una cançó country, de Kenny Rogers. Molt bé. I em vol recuir aquí s'escolta d'una cançó que també us permet vincular aquesta música melodiosa, vanera, marinera amb la música popular i amb la llegenda popular, i és el cas de Ciutat de Parella. Escoltem-la.

0: fantàstiques, aquestes veus.
1: Sí, aquestes veus fantàstiques. A més, ara estava pensant en la versatilitat d'en Deseado Mercadal, per exemple, que va agafar Un amor a Menorca, que va guanyar la música del primer festival, però després també va haver-hi cançons, diguéssim, recuint tradicions populars com Camí de Cavalls, com aquesta de Ciutat de Parella, i que bueno, o Festes de Gràcia, que també...
0: Diguem que té tots els registres.
1: Té tots els registres.
0: De músiques més melodioses, a músiques més d'infants, aquella Jo tenia un pardalet, també és en Deseado Mercadal, sembla que és una cançó antiga i no també és d'ell. I sí, és cert, i bueno, poc aquesta cançó representa aquesta feina, aquesta feinada que va fer en Deseado Mercadal en recollir melodies i també aportar, diguem, la seva feina d'harmonització i de creació de melodies noves.
1: És el que deien de la cançó popular. Aquestes, per la temàtica i pels anys que estan fetes, podien dir, això és una cançó popular.
0: Sí, perfectament, perquè ja m'ho he acostat, però ho tenim apuntat, però m'ho he acostat Cebre, que això era de Deseado Mercadal. Segurament és dels autors que tenim aquí a Menorca que més representa aquesta visió d'autor que fica en mà moltes cançons, popularitzant melodies
1: i sarsueles,
0: i que deixant de Cebre que són d'ell. Arribam ja a l'estram final d'aquest programa i ho fem recordant un grup que crec que no existeix ja, que és el Trio Arrels de Menorca. Ho van deixar relativament fa poquet, però ells fins fa dos dies, que diguem, actuaven, i ells quan van néixer l'any 2000, crec 2002, 2003 aproximadament, o 5, ara no m'ho fagueu dir perquè no me'n recordo exactament, en certa manera reivindicaven un poc de continuadors de la feina dels parranderos. Els coneixien personalment, són del castell també, com ho eren els parranderos, molt vinculats a Cales Fonts, en el món mariner del castell, i a més el format de trio, com són ells, en guitarres i veus, també els permetia fer aquest joc, i per això volem acabar aquest programa interpretant una cançó que va fer Arrels de Menorca.
1: Sí, així és com tu podies dir que, i dius que els Arrels són hereus, diguéssim, dels parranderos. Sortosament hi ha un grup que jo li auguro molt de futur, que és els Entonats, que hi ha en Cacho, que havia cantat amb els Arrels, amb Pau Serra i en Gavino, i encara no han registrat cap disc, però que tenen unes...
0: Segurament estaran en camí, perquè fan
1: camí.
0: I són del castell també, que a Sant Jaume sonen.
1: I tenen tot un programa d'activitats d'aquest estiu que jo recoman, perquè canta molt bé i tenen un guitarrista fabulós.
0: Molt bé. I una cançó que escoltarem és Pregària Marinera, que en Tòfol també us explicarà una anècdota curiosa d'aquesta cançó.
1: Sí,
0: que també és lletra d'en Tòfol.
1: Sí, cap allà l'any 87, quan te va venir al monasteri amb els parranderos, perquè havien d'enregistrar la tornada parrandera, i estaven enllestint totes les cançons, amb el mestre Ortega del monasteri va dir, ara us vull a tocar la banera más antigua que yo conozco, que tiene 100 años, que es del maestro Tàrrega, y que se llama, la música se llama tango, y es posa allà, ting, ton, ting, en la guitarra, ting, i jo sortosament ho vaig enregistrar. I li vaig dir, nadie li ha posat música, lletra d'aquesta música, diu, no. Dic, vale, jo no vaig dir res més, però és que d'una setmana ja li havia enviat la lletra de Pregària Marinera, prega mariner, si veus la barca sense patró, però no ploris si per flaçada no vull sa terra, sinó mar brava, es cot s'escampi per mil onades fins a l'infinit del temps. I clar, i ell va tenir la generositat de treure una cançó que estava seleccionada, i va posar aquesta.
0: Seleccionada per anar al disc.
1: Per anar al disc.
0: I en el seu lloc hi va anar aquesta.
1: Des Parrandero, sí.
0: Perquè és cert que cada cançó té una història darrere.
1: Totes,
0: segurament alguna anècdota real que inspira la cançó.
1: Sí, és quan ja n'has fet tantes de cançons, el que me fan falta són els motius.
0: Clar.
1: Que siguin de feta. I hi ha una cançó que sembla mentida, que quan estaven preparant per un disc de Xarrels, que és la barca de suro. Uh-huh. I aquesta barca de suro jo la vaig pensar caminant per la Gran Via de Barcelona i vaig dir, cercaven temes de cançons i tal, i vaig dir, però tu quan eres el de fer les barques de suro aquesta, uh-huh, petita barca prevalenta, i a més tenia una bodega on hi guardava les il·lusions, o sigui que a vegades te surts
0: d'aquella anècdota apareix,
1: però generalment és quan
0: tema de cançons,
1: és quan en in situ, perquè ja es deixaran amb una persona o per una cosa, per un fet que ha passat, pues és quan també tot el muntatge de la cançó.
0: Anem a escoltar Pregària marinera del trio Reals de Menorca.

0: És tot un testament vital.
1: Sí. Sí. La meva barca, sigui la tomba i espal i antena, faran de creu. És un desig de morir enmig de la mar.
0: Sí, senyor.
1: Per això es diu pregària marinera. Preguem tots.
0: Que es cot sus campi per mil onades, fins d'infinites.
1: Ni enterraments, ni res. A la mar.
0: A la mar.
1: Molt bé, bella cançó per acabar aquest programa. Vull agrair, Tòfol, que avui mos hagis acompanyat en aquest programa. Has donat tot una experiència de vida.
0: Jo, vosaltres, bon que m'heu donat l'oportunitat.
1: Molt bé. I res, gràcies a l'equip del programa, en en Cristian, en en Xec, en Marina, avui en Júlia, que la tenim darrere els micros. I recordeu que mos trobareu a Radio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. I fins aquí, arrelats, espereu que us hàgiu sentit a gust. Fins la setmana que ve.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

sona, enriqueix aquesta estona aturant el pas del temps. Les parets tortes

0: Biblioteca Freak, capítol 67. En escarrellarem desple de sa por, desgoig de sentir por, amb un recull de relats d'espara des denominat terror còsmic. Rellam de Els mites del Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres, perquè altres escriptors van participar en la creació d'aquest terror. Uns relats que fan desitjar amagar-te les ombres de ca teva i tirar el llibre en fora, però que no saps per quin motiu sortiràs de la foscor per arreplegar el llibre i continuar llegint. Sodomasoquisme? I això que encara té pendent el Marquès de Sade. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
1: Perquè som mares, exacte, som mares, Negav i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
2: Effectively wonder.
1: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
2: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
3: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la amb tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Nivan, un jovenet que malvivia a una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i què no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Abraham Aka!

de festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

principi no sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

Bon dia i alegria. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Escap de Fibló, el programa punk de més categoria, on faim màgia i convertim Serranou en harmonia. Un espai radiofònic on donem veu a aquelles bandes que no acoten el cap, sinó tot el contrari, d'aquelles que alcen el cap i te miretgen els ulls i te foten un cipiot de ràbia per recordar que hi ha molta gent inconformista amb aquesta realitat que ens ha tocat viure. Així que salut, punk, i que comenci Escap de Fibló!

0: Molt bé, bones tardes, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest programa Cat de Fibló, programa de més renou, de Menorca, i avui farem un programa especial, com tots els programes, i amb una presència especial, perquè avui tenim a Lorena d'un grup que se diuen Hienastercas, que hi ha molta cosa a explicar aquí, i ara potser hauríem de començar pues, explicant qui són Hienastercas.
1: Hienastercas actualment som tres. Som na Pati, que ets la bateria, na Neris, que ets la baixista, i jo, que sóc la guitarra. I a la vegada cantam na Neris i jo. Va començar el grup més en sèrio, que estem ara a la formació actual, va començar el maig de l'any passat. Altres havien tingut altra baixista, però com que no podia tocar i això, no tenia temps per quedar, al final vam aplaçar un poc i vam començar més en sèrio això, l'any passat, amb na Neris. I res, no, Pat i jo no havíem tocat mai, na Nerit sí que teníem poca experiència, però vam començar un poc a lo loco i
0: bueno,
1: i ho passava
0: pues,
1: bé.
0: Això és l'essència del punt que pues, és això, no? Partir sense actitud, molta actitud i ja prendrem per el camí. Està bé que diguis això perquè un aspecte del punk no és la qualitat ni la tècnica, sinó el que portes no? d'actitud. Els grups eren això, gent que no havia agafat un instrument, el agafaven i...
1: Un quatre cordes, ho apanyam tot i ja està.
0: I ja està, molt bé, molt bé. I has dit que na Pati sí que havia tocat?
1: No, na Nerits. Na Nerits va tenir un grup una barra,
0: ah, val.
1: Que troc que es deien Derrame Vaginal, me sembla, que també eren Lotes. I na Nerits sí que havia tingut un grup allà, però na Pati i jo vam començar de 0-0. I menys mal de na Nerits que han agafat un poc de com construir les cançons, un poc, si no estem... Bastant perduda.
0: Clar, perquè la composició un poc, com les lletres, qui fa?
1: Les lletres les vaig fer jo, i el que feim, jo tinc una lletra, i després na Nerit se llegeix la lletra i comença, això podríem fer això aquí, això allà, i començam com a... Comença ella tota sola a muntar. S'ho treu amb el baix, m'ensenya com ho tinc que fer jo amb la guitarra, perquè jo si m'ho mostren, de moment no se treu res. I després na Pati, per la bateria, també va mirant de muntar coses i tal, que sempre se'l vam desquadre allà, que és un trenta de Pati, que diu, so, va aquí, so, va allà, ho fèiem, tornem a fer, i ara ja quadra tot. I al final, ens funciona així.
0: Val, molt bé, no, està molt bé, molt bé. I heu fet ja uns quants bolos? Heu fet uns...
1: Sí, n'hem fet 6 o 7, crec, per ahí.
0: Ja heu sortit de Xile i tot?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Els tercers ja van sortir a Mallorca. Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Està bé, això. I gravacions, així heu fet res?
1: Tenim una espècie de maqueta bastant, bastant casera, que la van gravar en el local, amb el jefe meu que tenia un micro d'ambient d'aquest i un ordenador un poc bo, i van gravar, però supercasero, està com van poder, però bueno, almenys tenim alguna cosa gravat, que la gent pugui sentir alguna cosa, i ho tenim a Bandcamp, i passa que només hi ha la maqueta 5 o 6 temes, me sembla. 5, t'ho diria i tot.
0: Val. I hi ha cosa nova dins el forn, que se cou? Teniu...
1: En tenim prou més de temes, però tampoc. No bueno. He tingut temps de gaire, però anem fent poc en poquet.
0: Val, bueno, poc a poc, quin bones. Molt bé. I així com a grup, ja, no? Que ja us... Bueno, ja a l'exposició de Hardcore ja vau venir, vull dir, ja la gent us coneix. Un poc s'escena que hi ha actual a Menorca, punt, com la veus?
1: Home, jo veig que cada any sembla que creix un poquet més, i més des de l'any passat, crec, o així, que s'ha juntat un poc en sa de Palma, i hi ha un poc més d'anar i venir entre Balears i tal, i crec que està creixent un poquet més i que bastant temps misturat, però ara sembla que torna a agafar un poc de força i la gent torna a tenir ganes i també surten un poc més d'espais, també més grups, un poc més de canya per tot.
0: Sí, l'espai us falla un poc, no, a vegades, el tema de...
1: Postres per tocar sí que fallen.
0: Bueno, és el que han xerrat altra vegada amb altra gent, no? Que, hi va haver a Menorca uns anys, on que era la dècada dels 90, on sí que hi havia, no és que fossin espais, eren bàsicament bars, però sí que hi havia uns bars que estaven disposats a que pues, la gent hagués de fer concerts, i aquests espais ara, pues, igual que se troben a faltar, perquè no...
1: Que jo, per exemple, me'n recordo un concert de Cal Dimoni, per exemple, que ara Cal Dimoni ja no hi és, en el bar Dylan de Ferreries, però no sé si és que ara no deixen o no sé...
0: Crec que fan qualcun. Sí, es Dylan i a Ciutadella... Bueno...
1: A Ciutadella hi havia els estels aquell i això, però no... Tots aquests puestos no sé què ha passat, però ja no...
0: Bueno, ara hi ha Music Box, que sí que s'estan fent
1: Music
0: cosetes.
1: Music Box és qui no en sabeu sempre, es cuiden superbé.
0: Sí, vosaltres ensenyeu allà?
1: Sí, ensenyem allà també.
0: Ensenyeu allà, molt bé, molt bé. Sí, bueno, hi ha perspectiva, no? Com a mínim, que ja és una cosa que motiva, sobretot, per de cara a tirar endavant i que sortin projectes i ganes
1: vagi
0: de
1: fent
0: fer...
1: cosetes. Mm-hmm. És el que comentava de juntar un poc amb Mallorca, que vam fer interis l'any passat allà. Ara el millor està xerrant d'altra vegada, fer-lo aquí, que vengui gent de, posar de Mallorca, d'Eivissa...
0: Clar, t'anava
1: a
0: dir,
1: si
0: a Mallorca sí que hi ha una escena... Bueno, Mallorca està clar que és més gran, no? Però sempre hi ha hagut una escena des dels anys 80 pues, bastant potent. I gent molt potent i està amb gent de més que a Menorca se cou cosa, no? I el fet que hi hagi intercanvis, crec que... Com has vist un poc s'ha mogut allà de... a Mallorca? S'escena a punt, diguéssim.
1: Home, hi ha, que hi ha concerts més constantment que aquí, evidentment, i veig que fan un poc més de moviment per dues bandes de fora i això, perquè és més fàcil també. No és el mateix d'una banda aquí, que al final eren quatre moixos perquè era un puesto petit, que a Mallorca ja tenen un poc més de públic, diguem, per convidar qualsevol banda així més coneguda, tal, i em sembla que per això tenen un moment encara un poc més de moviment, diguem.
0: Allà tenen més marge.
1: Però per això, perquè més que res, perquè al haver més gent és més fàcil, jo crec, dur bandes de fora i això. Però bueno, aquí poc en poc.
0: Poc a poc, no, poc a poc i està bé també tenir gent, bueno, que al final ja de cada any, pues, es posa el hardcore, ja no sé si en duim 10, no? 10 edicions.
1: 10 ha fet un any.
0: I cada any crec que ha vingut gent de Mallorca, o sigui que al final sí que creus un vincle i te diuen coses, te comenten i està bé compartir...
1: I ja no només un vincle, sinó una amistat de quedat a casa meva, vine aquí, vine allà, i al final entrar-les amb gent que té coses en comú amb la teva sa música tarada i això.
0: Molt bé.
1: I està...
0: Això és el que mola, clar
1: és
0: que
1: útil.
0: Sí. Val.

0: Què més podem dir, banda i en Esther Cas? Musicalment, quins grups així us influencien o quins gustos teniu vosaltres? Coincidiu totes tres o...?
1: Coincidim un poc, encara que cada un té els seus gustos més així, però ens sol agradar el punk bastant bàsic, canyero, que sigui divertit i un poc, com es diu... Cazurro, no? No sé com dir-ho, un poc
0: sí,
1: així.
0: Bueno, de pim-pam. No?
1: Sí.
0: Va, el tema divertit, ara m'ha agradat això de divertit, perquè hi ha hagut molt, la gran majoria de grups punks, la lletra és reivindicativa, protesta, però el tema de l'humor a vegades costa introduir. I ja crec que s'ha de reivindicar, no? L'humor també. Sí, vosaltres teniu...
1: Per exemple, hi ha Sinestro Total, que és un grup supermític, que té moltes cançons superxorres de conya, que són molt divertides, i al final... Un pot d'humor també sempre va bé, no?
0: Exacte, sí, crec que li dona...
1: I més si pot reivindicar amb humor ja.
0: Sí, li dones un plus, sí, molt bé. Vam, Lorena, ara t'hauria de demanar que me contis amb un concert que t'hagi agradat molt, tant si has participat tu o has anat a veure un concert i que hagis dit, buah.
1: Jo és un concert que millor m'ho vaig passar, però va ser el 2011, en Aupa Lumbreras, i va ser a Albacete, i el concert que més m'agradava va ser UK Subs. Que saps, com
0: ui, que són magnífics.
1: Vaig passar, molt almenys plovia, hi havia fang per tot, va estar molt guapo.
0: Que guai, molt bé, molt bé, molt bé. I si jo ara te dic una banda?
1: Una banda, una cosa bastant diferent. Arpa Viejas m'agrada bastant.
0: Arpa Viejas. Molt bé. Bueno, no hem xerrat de bandes on hi hagi presència de dones, no? Dins la música punk. Abans xerràvem de Último Resorte.
1: Último Resorte m'amora molt, també. Està...
0: Val. Hi havia un grup que estava en Cuarto Reich. Sentien, no? Cuarto Reich.
1: Quatre Reich ho sentit, però...
0: Eren, hi havia dos homes i dues dones, però es cantava un home, però la pesquera, la guitarra i el baix eren...
1: Jo crec que sabeu que sempre que he sentit està... Som uns antics cols de dones, mai allà ni... Jo els discos que jo havia arribat també ja eren més nous, el que fos, però no... Però jo sé, el però... Último Resorte, després hi havia també... Ai, no, no va bé. Hi ha l'Último Resorte i un altre, que eren dos d'espanyols així, de mateixa època, més o menys.
0: Vulpes?
1: No, de Desechables.
0: Ah, Desechables. Desechables
1: estava molt guapo, també més escurillo, així. Mm-hmm. Molt xulo, també, i algunes bandes...
0: Val, i ara així, de bandes actuals, que hi hagi dones... Bueno, a Mallorca hi ha, com es diuen,
1: desenterrades. I...
0: Bueno, Crua, te'n recordes? Crua van venir,
1: la baixista
0: va cantar una cançó.
1: Canta també.
0: Brutal.
1: Que jo es explosionava també d'aquí per allà, no? També ara tocam dia 3 a Mallorca, a un festival de dones, de punk. I també hi ha Poison Ivy, que crec que són, no sé si de Mallorca o d'Eivissa també, pot ser? Després van d'Eivissa. Després vaig sentir també fa poc Aquelarre de Canàries, que són molt bones també, jovenetes. I hi ha algunes bandes més que tocaran en altres, però que no les senties mai i tinc ganes de...
0: Bueno, molt bé, no? Us obriu, coneixeu a més gent, i està molt guai, vull dir que clar que sí. Molt bé, i ara te vull demanar també un disc.
1: Un
0: disc que t'amoli molt.
1: Per exemple, m'agrada bastant, un poc més modern, no sé, però Animal y Satisfecho, de Subversión X. També és un poc més nou, però té cançons molt bones.
0: Molt bé, i ja tinc que demanar una cançó.
1: Una cançó?
0: Una cançó, és difícil, ja sé que és difícil. Ah, però això ho feim, perquè...
1: És que ara, per exemple, clar, com que... M'ha anat la cançó ara i la més darrere que estic escoltant més, que és Un Domingo Especialmente Triste, de Biznaga, que quan està en canyera, però les lletres són bastant potents i...
0: De qui? De
1: Biznaga, es diuen.
0: Ah, la sentim.
1: Aquesta és la darrera que ha vingut, perquè clar, que venies contant-la i ja és... Bueno, és la primera que m'ha vingut.
0: La posarem.
1: Si no, també una que m'agrada molt. La Dècada Tareguera és un grup que fa versions de Los Chichos, me sembla. I tenen-se de... Ah, com es diu? Una molt famosa de...
0: Sí, de Libre. Libre.
1: No, Dame Veneno, que quiero morir.
0: Ah, Dame Veneno.
1: En versió punky està molt divertida.
0: Ja ho veig, crec, ho veig, crec.
2: ¿Y a ti qué te pasa?
3: Nada.
2: ¿Tienes mala cara? Claro, necesito picarme. Joder, muertes, ya empezamos. Si no me pico, ahora reviento. Vosotros seguid la ronda.

0: Val, molt bé, no sé si vols afegir qualque cosa més. Si vols dir qualque cosa més, deien Estercas.
1: Que vingui la gent, si no sé quan sortirà el sol, però si arriben a temps a veure'ns dia 3 a Mallorca.
0: A Mallorca, que és a Palma, que actuau,
1: A
0: a sa...
1: Algaida.
0: El Gaida.
1: A la sala es diu l'Acadèmia Concert i tothom està convidat.
0: Val,
1: Crec que sí.
0: i, bueno, i després per Menorca, doncs ja
1: Menorca de
0: esperem que
1: moment
0: hi hagi...
1: ara no hi ha res, però després segur que
0: Bueno, abans
1: cau.
0: si hi ha plou sempre, ja veurem, i qualque cosa
1: Si
0: caurà,
1: sempre
0: no?
1: se'ns va caure febrer, març, sai?
0: No sé, crec que hi ha d'haver... Bueno, ja s'haurà. Ara crec que prest hi ha promedi de concerts a Music Box, i no sé si gener, no sé si hi haurà més cosa, crec
1: Sí,
0: que sí.
1: toquen Fornaris i Escombra amb
0: Una setmana...
1: l'estat d'alerta i això, però després no sé.
0: Bueno, ja veurem, ja es veurà, però sembla que sí que hi ha qualque moviment. I bueno, pues, res, molt contents de que hagis vingut
1: Gràcies a vosaltres
0: aquí.
1: per comptar-nos-les.
0: Res, mos veiem por ahí, en qualque volo. I res, moltes gràcies a tothom. Molta salut i molt de punk.
1: Moltes gràcies, Pere.
0: I fins una altra.
1: Merci.
0: Vinga,
1: Adéu.
0: salut.
2: A Eivissa, amb el canvi de mil·lenni, han succeït una sèrie d'estranys esdeveniments que es van mantenir en secret

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, prunes.

La pruna és el fruit de la prunera, un arbre de la família de les rosàcies, originari de la zona de Turquia, el Caucas i l'Iran.

Avui en dia en trobam de moltes varietats. N'hi ha de més primerenques que maduren just a principis d'estiu, però d'altres ho fan més tard, a finals de juliol o bé dins agost.

Les Balears tenien varietats considerades autòctones, com ara les prunes de porc o les prunes de frare, de gust dolç i excel·lent.

A banda del seu gust, les prunes són unes aliades per a la nostra salut. El seu consum moderat ajuda a regular el trànsit intestinal i ens pot ajudar a anar de cos.

Però a part del seu efecte laxant, aquesta fruita conté diversos nutrients necessaris per al nostre cos, sobretot minerals i vitamines.

0: Així que ja ho veis, lo bones que són les prunes. Vos deixam amb una cançó del duet valencià format per en Borja Penalba i na Mireia Vives, que té un títol ben suggerent, Dolça i Pruna.
1: Tot comença en una dona i al final del meu trajecte necessita fer-te esta cançó. Has sigut la meua vida i de tu he après a viure sense límits, termes ni horitzons. Tot comença en una dona.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de

0: cine. I què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment? Si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també?
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n
0: Ostres.
1: vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. És tot
0: Déu-n'hi-do.
1: així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Que quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de
0: Clar.
1: documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival. O Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes
0: Xulíssimo.
1: mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar fa 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia
0: Clar,
1: vista.
0: clar, clar.
1: O
0: Clar.
1: l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat,
0: Clar.
1: o el que
0: Són pocs
1: sigui.
0: els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que
0: Clar.
1: dèiem. Que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la
0: Clar.
1: primera vegada que es projecta en un festival.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per s'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu, i per l'altra banda, fent voltes per Silla, en cotxe, mentre tothom estava a la platja, jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dogfest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc., no? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta. Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig del Menorca Dog Fest, en aquesta setena edició, i en aquest moment tenim amb nosaltres a Laura Feixas Raimon. Laura, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com te trobes a Menorca?
1: Molt bé, molt afortunada d'estar aquí, molt agraïda.
0: Molt bé. Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, a mi m'agrada molt fotografiar Banyoles i això, i també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada, o que això, d'una realitat més diferent, però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molts...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta, i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto. Llavors, em va cridar molt l'atenció i al final a mi la fotografia artística en si, com que es pot assimilar a una obra d'art, m'interessa molt. Em crida molt l'atenció, perquè al final no és tant crear una fotografia que et pugui fer reflexionar alguna cosa, que també al final, sinó que et pot provocar tu la foto. Llavors, era un tema que no havia fotografiat mai i que em feia molta curiositat. Llavors, això, com que vaig tenir l'oportunitat de poder-me presentar aquest concurs, vaig dir, doncs, vaig a fer una cosa totalment nova que no he provat mai, aviam què surt, i si m'agrada, doncs m'hi presento. I res, vaig començar a veure que els resultats eren... que m'agradaven, i res, vaig estar experimentant això, tant amb edició, com fer una foto, o sigui, fer les fotos, que és una cosa que podem veure cada dia anant a fer la volta a l'estany, però que potser no hi prestem tanta atenció. Llavors, això.
0: Aquesta experimentació, d'alguna manera, també va anar transformant la teva forma de fer fotos, no?
1: Exacte. Sí, sí, total. O sigui, també vinc de fer el treball de recerca sobre la fotografia analògica, que vaig construir una càmera de gran format amb una impressora 3D, i vaig fer totes les fotos, les vaig revelar jo a casa i tot això. Llavors, amb aquesta càmera el que vaig aprendre... O sigui, jo només podia fer 6 fotos el dia que anava a fer la foto. Clar. Llavors això em va fer aprendre molt a triar bé la foto que havia de fer, perquè a part que era un cost econòmic, vull dir, al final les plaques no són precisament barates, ni el procés de revelar ni tot això. Llavors, de pensar molt bé la foto que volia fer, del resultat que sortiria abans de fer la foto i que si m'agradaria. O sigui, al final ho vaig haver de reflexionar molt. Llavors jo crec que tot aquest exercici que vaig fer durant tot l'estiu, que va ser que vaig sortir a fer fotos, em va ajudar molt a com pensar molt la foto abans de fer-la, i jo crec que també gaudir molt del moment de fer la foto, d'entrenar també la meva mirada i com de valorar-ho molt també. Llavors jo crec que també tenir aquesta visió d'haver-ho fet en analògic, a transportar-ho a la fotografia, que en aquest cas és digital, crec que també em va ajudar molt això, com a veure les fotos d'una altra manera, o també a l'hora de sortir a fer les fotos, doncs ja mirar-les d'una manera abstracta, o bé fer fotos el que tingués a davant, que em podia cridar l'atenció, però en aquell moment no li veia cap mena de potencial, i llavors una vegada estigués a l'editor, començar a remenar colors i coses que vaig aprendre també sobre la marxa, sobre perquè la marxa. Mm-hmm. Això estic aprenent, sóc molt jove i les coses doncs em van sortint soles i vaig, si no sé alguna cosa, doncs la busco, busco algun tutorial, no sé què. I això, i és que vaig aprendre moltíssim, tant d'editar com d'experimentar, perquè al final és que va ser experimentar tot, pujar, baixar nivells, i de cop veia com que sortien colors i coses que em creuen molt l'atenció.
0: Mm-hmm. Penso que en aquesta crida l'atenció també, sent tan jove, que efectivament hagis triat amb formats o suports analògics, suports a càmeres de gran format, has construït una càmera. Mm-hmm. Com ha estat aquest procés? Com vas arribar a aquesta decisió?
1: Doncs clar, jo tenia davant el projecte del treball de recerca, que jo no el volia enfocar com un treball més, sinó que realment m'ho volia també currar, perquè al final també pots tenir mèrits sobre aquest treball. Vaig guanyar 6 premis després d'haver fet aquest treball. Llavors aquests premis també em van ajudar a nivell econòmic per pagar-me la universitat, que no és precisament barata.
0: No ho és.
1: I clar, això doncs va ser com una motivació inicial de dir, em curraré molt aquest treball per poder també obtenir un benefici com aquest. Llavors sí que el tema de la fotografia ja m'interessava, i sobretot la fotografia analògica. Veig de quina manera puc fer un treball que pugui tenir un pes important i que pugui tractar el tema aquest que m'agrada tant. Uh-huh. Llavors vaig estar fent molta recerca i vaig trobar un noi que havia dissenyat uns plànols de peces d'aquesta càmera per una impressora 3D i res, valien 20 euros, llavors li vaig comprar. I a la impressora de l'institut vaig imprimir totes les peces, vaig fer tot el procediment de muntatge, que van ser 10 hores o una cosa així, i llavors, clar, aviam si el que havia muntat sortiria o no. Funcionava, perquè al final és una càmera totalment analògica, no utilitzes cap mena de mecanisme tecnològic nou. Llavors, clar, potser alguna cosa no podria funcionar i em sortirien totes les fotos negres, vull dir, no sabia si sortiria o no. Llavors ja va ser com el primer dia d'anar-ho a provar, llavors posar-me al laboratori, començar a revelar i que va sortir alguna cosa. Llavors ja va ser com, bueno,
0: com
1: vaig
0: ser... Com te vas sentir en aquell moment?
1: Home, se'm va treure un pes a sobre. La cosa és que no va sortir gaire bé perquè em sortien les fotos fosques i no sabia ben bé per què. I res, després d'investigar i tal, ja vaig arribar a la conclusió que... Sí, perquè utilitzava una càmera analògica com el fotòmetre, uh-huh. perquè no tenien fotòmetre, perquè els fotòmetres són cars. Llavors, em sortien sempre fosques, o sigui, que ja el que feia era després exposar-les, o sigui, sobreexposar-les, perquè després ja em sortissin bé. I això, llavors, a mi també el procés que em va agradar molt va ser el de revelatge, uh-huh. perquè ja també ho havia fet feia un temps, perquè vaig anar a fer un curs a La Perversa, que és un lloc de Barcelona, que estic superagraïda també del que em van ensenyar. Uh-huh. I res, com veure, tenir la imatge a la mà, també és com un sentiment de, hòstia, no la tinc en el mòbil, que no sé ni on està aquesta imatge, o sigui, està al núvol, però no sé on és, sinó que tenir la imatge a la mà i, a més, després poder-la ampliar en un paper i que poso jo el paper dins dels químics i em surt la foto, és com màgic, és màgia, perquè al final sóc més del món de les arts que no pas de les ciències, llavors... No. Tot i que pugui saber ara el procés químic, que pot, això per mi és màgia igualment. Llavors, és algo que enganxa. O sigui, tu estàs dins el laboratori, és que no sortiries d'allà. Mm-hmm. Llavors, jo crec que també va ser una manera de connectar-me molt més amb la fotografia i estimar-la més.
0: Clar. Hi ha molta... una recerca, podríem dir, molt vinculada a lo abstracte, a lo proper, que és tan proper que un podria desconèixer, no?, que és lo que està fotografiat. Què hi ha aquí per tu? Per què tan de prop i per què l'abstracte t'atrau?
1: Bueno, l'abstracte m'atrau perquè al final pot ser una cosa que faci pensar la gent i que puguin arribar a una conclusió seva o no, uh-huh. Però també perquè m'apropa molt més al que és l'art en uh-huh. general, tant, o sigui, pictòric, o sigui que no tingui per què tenir un sentit, o sigui que no és una persona mirant el mar, sinó que és una cosa que saps que és un element natural perquè té les característiques, però que no, si no tens per què saber què és, ni cal. I sí que si algú m'ho pregunta, evidentment ho explico, i ja m'agrada explicar-ho perquè és el que m'agrada també que la gent vegi, no? Uh-huh. Ai, no sé què és, explica-m'ho. Llavors, jo crec que també el que m'agrada d'això és que sigui molt artístic i que no tingui un sentit, al final.
0: Tenir l'oportunitat que sigui l'espectador, no? qui interpreti allò que es fotografia.
1: Exacte, sí, sí. O sigui, que els hi provoqui alguna cosa, que no es quedin indiferents, que... mira, que hi pensin després, que arribin a casa i diguin, ai, què és això? Què he vist?
0: Penses en algunes tècniques preferides? T'interessa algú en particular en aquesta experimentació que fas? Algú que diguis, amb això m'ho he passat bé i el resultat m'ha deixat contenta?
1: Sí, bueno, en aquest treball mateix, o sigui, al final no havia fet mai abstracte i m'ha cridat molt l'atenció també, és que editar m'agrada moltíssim, llavors estar jo asseguda a la taula i anar tocant colors i anar tocant formes i no sé què, és que m'ho passo molt bé, gaudeixo moltíssim. Llavors també el que m'agrada molt, evidentment, és l'analògic. Jo crec que també és d'una manera que pots experimentar moltíssim, fent el que sigui de les formes. Em falta molt experimentar amb aquestes coses també, perquè al final és molt car i ho he de fer a poc, però sí que un dels meus pròxims objectius és això, experimentar molt més amb la fotografia analògica, tant jo revelant a casa com tocant coses o fent alguna cosa amb els negatius, positivant d'alguna manera més curiosa, que també doncs miro molt també per xarxes o per vídeos o així, i veig moltes tècniques que m'interessen molt i m'inquieten, i sí que és una cosa que pel futur doncs m'agradaria molt provar, perquè això és més experimental i també em crida molt l'atenció.
0: Molt bé. Darrera pregunta, Laura Feixas, què és per tu la Quimera?
1: Doncs la Quimera, tal com dic aquí, és com un somni o il·lusió que és producte de la imaginació, i és això, o sigui, al final amb aquest projecte vaig intentar escapar una mica del que és la realitat que veiem sempre, en aquest cas en el meu entorn, no? O sigui, entrava a l'ordinador i jo, o sigui, sempre que vaig a l'estany porto la càmera, vaig a fer fotos, però és que les fotos sempre són les... O sigui, no són les mateixes, perquè l'estany de Banyoles cada dia és diferent, no? I aquesta és la màgia també d'aquest lloc, perquè vagis on vagis, vegis el que vegis, encara que tinguis les mateixes fotos, seran diferents. Però veure-ho diferent, perquè ja conec l'estany, ja sé com és, ja sé quina és la forma de les muntanyes, sé com és l'aigua, tot. I intentar com escapar d'aquesta realitat i veure com una mirada més abstracta, però també com una realitat alterada i distorsionada, manipulada, del que és Banyoles, però que tampoc identifiques com a Banyoles. Bé, depèn de quines fotos, perquè algunes fotos sí que ho pots veure.
0: La gent de Banyoles sí que les pot identificar més.
1: Alguna potser sí. Però això, com distorsionar d'alguna manera la realitat, que no sigui el que veiem sempre. I això és també el que em creava l'atenció, com de fugir d'aquesta realitat.
0: Un poc el joc, no, també?
1: Exacte, sí, sí.
0: Laura, moltíssimes gràcies.
1: A tu, vosaltres, a tu.

tan enfora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.
1: D'aquesta màquina infernal, hey! Anem a tota velocitat, ben vestida.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a calar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisca Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar en mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

de festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Vam estar positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ell en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja estic en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal i com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement d'aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. Però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Seguiu fent, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Van canviar els músics...
1: Després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el Salsigui,
0: també,
1: ja,
0: sí.
1: I Antoni Jordi Ferriera, que tocava guitarra.
0: Antoni Jordi, que no sé qui és.
1: Antoni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
0: sí.
1: que havien entrat per dos ciutadallancs. I després se'n va Antoni, en Dobles també va tocar un poc amb nosaltres.
0: En Dobles també, sí.
1: També va tocar amb Miquel Plana.
0: Amb Miquel Plana bateria, també, sí.
1: Poc
0: sí.
1: temps, però ha tocat amb nosaltres. En Xe va tocar quan Antoni Moll va anar a Smili.
0: Okay. Sí, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat, ha tocat en de so, aquest masqui, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, qui és
0: en Loren.
1: En Loren, ja és més cap aquí. Sí. En Loren i en Popi
0: sí.
1: van venir després de Deborah Carter i Som Museu.
0: La Deborah Carter, hòstia, ara m'has desbloquejat un record, no me'n recordava d'aquesta tia, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí. etapes, no?
0: Sí. Bueno, ja m'ho contava de la Carter. Jo vull que me'n xerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, el concepte nostre operat una mica quan Antoni Moll
0: sí.
1: us diu que es retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tomala, amb Esberlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads... Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

plans en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans. Com en ruïna parlen. D'imperis destruïts per sempre més. Sóc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos a fi que ho retrobeu

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tinc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carib del meu jardí. Mentre en cau sa baba.

pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

la veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí

0: em penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció, o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement d'aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si us fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.